0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

és la R, sóc la família. Meva confusió. S'ha sonat aquesta vida, jo sóc el dut, el ronco i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cara d'or. Per paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida.

Bitch, spicy tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: baby, I'm tired.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Hey, yo.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: l'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
4: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 3 quarts de 2 del migdia i repetició a 3 quarts de 9 del vespre a Ràdio Mollet.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Reemissió de 3 a 4:45 de la tarda.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest, perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana? Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític, perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes, poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta: el canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar a la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrat en l'activisme climàtic, doncs, personalment m'he trobat en moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també fins i tot jo diria és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres com a éssers humans no tenim incidència, per tant no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica, o que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que a més el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida, però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir per què, és això així. Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut, i és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí?
1: Bueno, ja veurem si el farem, ja veurem.
3: Això... Sí, home, podcast es diu així, se l'hem
1: primer...
3: de fer, no?
1: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble ho vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
3: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
1: A quin any has dit? El 1800?
3: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, a dalt al volcà, en un lloc que...
1: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
3: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant, Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Encara avui la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
1: Això als anys 70,
3: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
1: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
3: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. El normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores,
1: sí,
3: si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
1: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
3: Sí, diuen català.
1: Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
3: Sí.
1: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
3: Vale, sí, mira, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Uh-huh. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, el que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
1: Sí, home, està clar.
3: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
1: Tu hi entens d'això, eh?
3: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir, doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer. Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també ho diuen, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
1: No, té fama i és molt sa, a més a més, sí, tant. Bones calories.
3: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
1: No se m'hagués acudit mai.
3: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés, què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
1: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
3: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
1: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc. Deixem avançar una mica, perquè és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les regions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
1: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
4: Ara tinc un problema, perquè clar, em vol dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però ja podem parlar de l'altre, però...
1: Ja en parlarem.
3: M'ha passat el mateix.
1: Això és culpa meva, això és, ja reconec que...
4: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
1: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Se'ns deia el Jordi, el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
4: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració, perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat. Crec que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són a vegades de forma més o menys desencertada vegada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
1: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també.
4: Sí,
1: perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser?
4: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que amb bona fe divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diuen que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que t'estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
1: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... Oh, no, bueno, no ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant, és possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
4: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
1: Clar.
4: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
1: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé. Sí.
3: És que hi ha molts arguments dels negacionistes que porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir, és que el clima sempre ha canviat. És que els estius sempre fa calor.
1: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
3: Clar, sempre ha plogut. I a veure, i abans,
1: són cicles,
3: recordo,
1: no?
3: una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra per això va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans.
1: Uh-huh.
3: Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, eh? No dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
1: Clar.
3: És a dir, ara m'ho
1: compares... Hi hauria d'haver molts volcans simultàniament aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
3: Aquí està, aquí està.
1: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo ploure ho he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030, suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat, inclús per la feina, saps bastant del tema, què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
4: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
4: Sí, sí, sí. Ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint tenen una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, bueno, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè, no sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
4: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, que sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
1: en la gent.
4: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
1: Per exemple, bueno, sí.
4: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides i d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica?
4: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
3: Una pregunta. A veure,
1: Jordi, digues.
3: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
4: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega, això, i al final.
3: Sí,
4: una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però, bueno,
3: Sí, popularitza molt, les dretes i les esquerres, la gent de 2030.
4: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap, i després tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, i segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de l'anella.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
4: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Això comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi entreneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
3: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
1: Una reserva, arreplegats. Diguem.
3: I són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests.
1: Hosti.
3: Aquests animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
1: Clar, és un bon reservori, no?
3: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
1: És un viatge en el temps,
3: diguem. I baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
3: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, Pots arribar bastant més enllà, Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal. Sinó que és com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió, vol dir, si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc,
1: Sembla poc,
3: que és 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, valida el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
3: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No? I que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
4: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs inventor dels índexs de biodiversitat, que era el Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
1: Una mica d'alarmisme, no?
4: Sí, i això és contraproduent, perquè... Perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quant, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
4: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
4: Sí,
1: sense fer enfadar ningú, però una mica és veritat, no?
4: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament. També doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa. Doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades de emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa o...
1: Aquí entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
4: Sí.
1: Sí?
4: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que... diguem que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés de, des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i el, diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem-ne,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: tot això.
4: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer... O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
4: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
4: Que estaria bé un dia veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus... O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transformen microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però, si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
3: Jo tenia una Totebag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva Totebag?
4: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes,
3: la quantitat...
4: perquè si la rentes estàs afegint molta petjada també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la Totebag 700 vegades, hauràs igualat la...

0: residu, no?
1: Sí, és complex i ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I bueno, no, no té per què. Si una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé...
0: Això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
2: Sí.
0: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
2: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
0: Ah, sí.
2: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
0: Sí,
2: mira,
0: sí,
2: si em remunto a èpoques molt passades sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
0: Sí.
2: No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
0: És objectiu.
2: I aquestes dades,
0: no?
2: Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor, o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
0: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas les aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
0: sí?
3: Correcte.
0: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o... A veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
0: Ah, ets l'únic? Molt bé,
3: bueno,
0: ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
0: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests, o què?
3: No, però així no perds el tap.
1: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
0: Vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo, sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
0: Molt bé, endavant, ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé, endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: S'ha d'anar contracorrent.
0: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Va, endavant, què tenim avui?
3: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
0: Per això t'ha fitxat,
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té la podo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descàrregues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la

0: pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... s'ha aconseguit, no? Vull dir,
0: sí, s'ha aconseguit, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat? Als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan, doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs, un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo explicaré els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia. Doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
0: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
0: no hi havia calor, No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Clar, què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
0: Clar, sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, a l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va obrir el seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida, sí, i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema, eh?
0: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs nosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia, a més, una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
0: Què us penseu? El va contractar algú?
2: Sí? Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
0: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
0: Aquí arribarem. El primer gent que la va contractar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris... va fer ploure. Clar, això que va fer li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
1: A l'any 1904, has dit.
0: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
0: Clar, era molta, ara ja són diners, però a aquella època era molta pasta.
1: Home, i clar, tant, i tant.
0: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven, i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle, la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa, perquè... hi ha un autor del final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra.
0: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
0: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats no van ser concloents.
3: I apuntaven cap a algun lloc, o...?
0: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
1: Eren més efectius els indis siux fent rotllanes, sí, i fent el ball de la pluja, sí, no? Sí, sí. La dansa.
0: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest, sí, senyor, per coses de la vida, el 1915 el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha de dir que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres breus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjors. Penseu que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
0: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria 10.000 dòlars, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
0: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: És molt precís.
0: Sí, sí, però el senyor es va comprometre a això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
0: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah!
2: Ojo. Ostres, sí.
0: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
0: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguits, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall, causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
0: Segurament.
1: Això sol passar.
0: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar. L'home va complir.
3: Clar, això com li expliques al del seguro?
0: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
0: Exacte.
2: No li van posar el límit per dalt.
0: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
0: Sí, doncs els autors va dir, no et pensem pagar, no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
0: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí, el senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar a la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir, sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
0: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
0: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
0: Ah, exacte. Sí. I per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
0: no et pensis.
1: Clar, havia sigut... Ah, no?
0: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja.
1: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
0: No, perquè què passa? Ah. Estem a l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat, no l'haguessin portat, i l'home va tornar, doncs, a vendre màquines de cosir i ja està. I va, bueno,
1: bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
0: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
1: més palabras mayores, eh?
0: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics, enguany no, enguany ha estat unes temàtiques variades, i per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
3: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa aquell any que us acompanyarà durant aquesta programació d'estiu. Rebeu una salutació d'en Josep Casasnovas. Comencem amb la música, anirem fent un repàs d'èxits dels últims 40 anys. Comencem amb Zombie, que és un senzill del segon àlbum d'estudi No Need to Arch, del grup irlandès The Cranberries. La lletra, en tota protesta, parla sobre el conflicte d'Irlanda del Nord des de l'alçament de Pasqua de 1916. La cançó va ser creada com a protesta per l'atemptat perpetrat per l'IRA a la ciutat britànica de Warrington el 1993. Us deixo amb els The Cranberries i Zombie.

Els Catarres són un grup de música català d'estil pop-folk. És format per Eric Vergés i Jan Riera Prats, naturals d'Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. El grup va aconseguir la fama amb la cançó Jennifer a l'estiu del 2011.

Seguim amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots descarregar-te i escoltar el programa sempre que vulguis. No Ordinary Love és el primer senzill després del quart àlbum d'estudi de la banda britànica Sade. L'àlbum es deia Love Deluxe, de 1992. Va ser premiada amb el Grammy a la millor interpretació de Rhythm and Blues el 1994. La cançó va aparèixer a la pel·lícula de 1993, Proposición Indecente, encara que no va ser inclosa a l'àlbum de la banda sonora de la pel·lícula. Escoltem a Sade, No Ordinary Love.

Bailar Pegados és el primer senzill del disc Sintiéndonos la piel, del cantant Sergio Dalma. Va ser escrita i produïda per Julio Seijas i Luis González Escobar i va representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1991. Escoltem Bailar Pegados.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, escoltant el programa Aquell any, on fem un repàs a èxits i números 1. Sex Bones és una cançó interpretada per el cantant galès Tom Jones, que compta amb la col·laboració del productor alemany Mouse T. Fou llançat com a un dels senzills del seu àlbum Reload, convertint-se en un dels majors èxits, arribant al número 1 a França, Suïssa, ingressant els tres primers a països europeus, inclosos Regne Unit, Alemanya i Itàlia. Us deixo amb Tom Jones, Sex Bone.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Cor amb Pacanta de Mollet presenta avui diumenge a Can Gomà l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català Esquirols. L'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals a diferents poblacions catalanes i és que es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons del grup català. Montse Matencio és membre del Cor amb Pacanta.
1: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer Montmeló, ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va crear per fer aquest espectacle i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor amb Pacanta està acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrel Symphonic Band. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès celebra demà dilluns una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 6 de la tarda a la sala de plens de la Casa de la Vila i està obert a tota la ciutadania. Entre els punts destacats a l'ordre del dia i a l'aprovació de les festes locals de l'any 2027, la declaració de l'Institut Municipal de Serveis a les persones amb discapacitat com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament i l'aprovació del Pacte Local per la Llengua de Mollet del Vallès. La sessió es podrà seguir en directe a través del web municipal i també per Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i a través de radiomollet.com.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Boys Summertime Love, també coneguda popularment a Espanya com Boy Boys Boys, és una cançó de la cantant italiana Sabrina Salerno, publicada el 1987. El senzill va ser escrit pel compositor italià Matteo Bonsanto per a l'àlbum debut anomenat Sabrina. Escoltem a Sabrina Salerno. Boys.

Amaral va treure l'àlbum Pájaros de la Cabeza. Va ser el disc més venut a Espanya el 2005, segons l'SGAE. El disc ha venut més de 900.000 còpies a tot el món. Per aquest treball, Amaral va rebre 3 premis de la música el 2006. Millor àlbum, Pájaros de la Cabeza, millor cançó, Por Días de Verano, i millor vídeo musical, també Per Días de Verano. Escoltem els Amaral amb aquest tema, Días de Verano.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar, descarregar-te el programa sempre que vulguis. Continuem amb la música i ho fem en discotec. És el primer senzill del disc pop, pertanyent a la banda irlandesa U2. Està considerat per Bono com un homenatge i al mateix temps una paròdia de la música dance dels anys 70 i 80. És un tema de rock elèctric i vibrant, amb un enganxós riff d'intro de la mà de The Edge. El single va ser un èxit en diverses llistes, aconseguint el número 1 a diversos països. Escoltem els U2 Discotheque.

Còmplices és un duet musical que al 1991 editen el seu quart disc, Está llorando el sol, del qual es desprenen cançons com Cuando duermes, Ojos gitanos i Está llorando el sol, assolint un èxit raonable amb aquest treball. Escoltem els Còmplices, Cuando duermes.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Per marxar ho farem amb The Rising, és el nom del 12è àlbum gravat pel músic nord-americà Bruce Springsteen. Va ser llançat al mercat sota el segell discogràfic de Columbia Records el juliol de 2002. Inclou cançons centrada en els atacs terroristes de l'11 de setembre. Després de la seva publicació, The Rising va obtenir bones ressenyes de la premsa musical, que va destacar l'àlbum com un retorn triomfant de Springsteen. Marxem, que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb The Rising.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Van Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Sergi Guiu, Anson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Molt
1: bé.
0: L'actualitat avui.
2: Mira, mira, me va molt bé que m'ho preguntis això.
1: Perquè m'agrada molt que em faci aquesta pregunta.
2: Molt bona pregunta,
0: molt bona
1: com diuen els entrevistats. Llavors no saps si és bona realment o no, ja, a nivell periodístic.
0: Exacte, també tens raó.
2: Pues, com dèiem, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, i més que me la facis ara. Perfecte. Perquè m'he acabat Eufòria, però ja fa uns dies que l'he pogut pair. I probablement, si m'ho haguessis preguntat el dia que la vaig acabar...
1: Però si ja em vas parlar la setmana passada.
2: No, però me quedaven dos capítols, no te'n recordes? Que vaig dir, encara no puc parlar del cert, perquè me queden dos capítols. Menys mal que no m'ho vas preguntar, just vaig acabar la sèrie, perquè hagués set una alliberació de la meva ira increïble.
0: Carai, però no va.
2: Sí. Què passa amb Eufòria?
0: Què passa?
2: Què passa amb Eufòria? Sobretot
1: es pregunta la gent.
2: Sí, no, no. La temporada 3 d'Eufòria... I vull deixar molt clar això abans de començar la rajada.
1: La va guanyar Lluís Sánchez.
2: Sí.
1: Perdó, ja.
2: Què passa amb la temporada 3 d'Eufòria? La temporada 3 d'Eufòria no és una mala sèrie en absolut. No està mal gravada, les interpretacions estan fantàstiques. El guió, bueno, és més qüestionable, però el problema que tinc jo amb Eufòria és que aquesta tercera temporada no és bona. Quan és la tercera temporada d'una sèrie que les dues seves primeres temporades era una cosa totalment diferent, ¿vale? Hem passat d'una sèrie d'institut,
0: sí,
2: hipervitaminada, evidentment, superdramatitzada, supersexualitzada, tal i tal, a una mena de western amb drogues, prostitució i la VEA de pel mig. Vale, és un salt abismal, on a més els seus personatges també s'hi veuen tremendament desdibuixats. O sigui, jo no reconec amb aquest Nate Jacobs d'aquesta tercera temporada, ni tampoc Alexi, ni tampoc, és que ara no recordo, ni tampoc Amadi.
1: I em sorprèn que sapiguis tants noms,
0: Sí, bé.
2: És que és una cosa totalment diferent, fins i tot amb lo estètic, amb tots els aspectes possibles. La càmera ja no fa aquells moviments espectaculars, ni... no, és totalment estàtica, tinte groguenc de western, amb molt de cert. No és una mala sèrie la tercera temporada, és una mala sèrie perquè no va gens... amb les primeres dues. O sigui, els personatges són els mateixos i els coneixem perquè tenen un bagatge que passa les dues primeres temporades, però tot el que passa en aquesta temporada és desconegut, en aquest sentit, o està totalment fora de lloc sota el meu punt de vista. No sé què has fet Sam Levinson, no ho entenc, ¿vale? Ja està. La música de Labyrinth també s'ha perdut en aquesta tercera temporada i és un cop molt dur.
1: Bueno,
2: en fi, ja està, és això el que vull dir. No, podria dir moltes més coses i podria ficar-me a indagar moltíssim més, però jo crec que això és la base del que penso.
0: Si tu creus que això és la base del que penso, endavant.
2: No, a veure, és la base del que penso.
1: Vale? No et podem ajudar.
2: No ho crec, ho sé, ho és. Vale?
0: Molt bé.
2: I és això el que em passa. També m'he acabat una altra cosa, La casa nostra. I acaba com per acabar,
0: Això és de TV3?
2: Sí, la sitcom de TV3.
0: Vale. Que surt el Llumbarrera, no?
2: Sí, correcte. I acaba...
1: Molt bé. És curiós aquest lligam que
0: tens. No, saps què passa? Que el cap de setmana vaig veure l'anunci.
2: I l'Alba Ribalta també surt, i l'Adrián Grosser...
1: Aquesta ja no sap qui és, ara te la va dir, perquè jo tampoc.
2: Sí, home. En fi, acaba com per acabar. I també vull desmentir una cosa, que vaig dir que la tercera temporada ja estava confirmada. No està confirmada, està pendent d'un fil, ¿vale?
0: Home, però abans no es diu.
2: Ja, però a mi se'm va donar aquesta informació i jo no la vaig contrastar.
1: Molt bé.
2: Vale, per tant, ara que l'he contrastat, doncs això, la sèrie acaba com per acabar, vale? Si la deixen en aquesta segona temporada, doncs escolta, són 28 capítols que, bueno, podien haver estat uns quants més, però està bé, i punt. Perfecte. És una sitcom que ve a fer, que ve a recuperar el que és una sitcom. No fa res de nou, però és que no ho pretén.
0: Vale.
1: Molt bé. S'ha de saber quines són les limitacions de cadascú.
2: Així és.
0: Molt bé. Jo la veritat és que no tinc actualitat, perquè encara estic mirant Absentia, sí.
2: I què?
0: La tercera temporada. A mi m'està agradant molt.
2: Molt,
0: Sí.
2: Bé.
1: Molt bé.
2: Bé.
0: És que estar a Càtic sempre és bona opció.
2: Sí.
1: Tinc un moment baix de sèries, ja ho sabeu. Tinc d'altres...
0: És que tens el Mundial.
1: Tinc d'altres objectius audiovisuals.
2: El futbol, els llibres, no?
1: Sí. Sobretot el futbol.
2: Bé.
0: No ens enganyem.
1: No és el mes de més lectura del món. De fet, m'estic llegint un llibre sobre el futbol, per tant...
2: Una mica de sobredosi,
1: No, molt interessant, de Ramon Usall. ja que la gent ens escolti, perquè passarà per ahí.
0: Ah, vale, perfecte, perfecte. Vinga, va, doncs avui toca fer estrenes de la segona quinzena de juny i comencem per la sèrie Blossom Shanghai, que arriba a Filmin i és la temporada 2.
3: Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces, pero nunca me imaginé esto.
4: Siempre ir hacia adelante. Voy a ganar dinero aún más rápido. ¿Me alcanzarás?
3: Dame otros 10 años. Te demostraré que estabas equivocada. Si los negocios son un arte, él es el maestro absoluto.
5: ¿Has oído hablar del Empire State? Subirlo de abajo hasta arriba.
0: Diu, arriba l'esperada segona part, 15 episodis de la sèrie de Wong Kar-wai, l'emblemàtic cineasta falsada de les sèries amb aquesta luxosa adaptació que tanca la trilogia que va començar amb Deseando Amar i 2046. Sota la resplendor dels neons del Xangai, explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI. Aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el suport del seu experimentat oncle Ye, la restauradora Ling Zi, la senyoreta Wang de l'Oficina de Comerç Exterior, el senzill Bao es converteix en l'extraordinari senyor Bao, un home destacat al món dels negocis, però la seva vida i la seva trajectòria professional trontollen quan una dona misteriosa obre un restaurant anomenat El Gran Lisboa.
1: Bueno, molts noms, no? Entre... Molts noms, sí. molts noms de persones i de llocs i de moments.
0: Sí,
1: i de...
0: el tràiler que no... D'això, i tal com està escrita...
1: El tràiler no t'ha sonat el que has llegit.
0: No.
2: Perquè estava doblat.
1: No, bueno, no, sí, això per començar. Sí, clar, molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. En fi. M'agrada perquè depèn de qui prepare les estrenes, hi ha un format
0: sí.
1: de pàgina o un altre.
0: Hem de fer un llibre d'estil de la jove en sèrie.
1: Bueno. I era abans. Bueno, és que jo bueno, crec que estic guardant la teva
0: perquè...
1: carpeta.
0: Ah, sí?
2: Jo també t'he guardat la teva carpeta.
0: Ah, sí?
1: És que és l'única que no guarde, ja ho parlarem. Aquí va... Hi ha una carpeta que jo et vaig crear. Doncs pues igual, no, aquí no cal ara que... Això va en sèrie i està per mesos. Jo t'ho fico allí, quan les preparo.
0: Pues, pues jo no.
1: Bueno, no pas més.
0: És que, clar, abans les feia tot a la Míriam.
1: Clar, també és veritat.
0: És que, clar. A Movistar Plus, arriba la otra hermana Bennett.
6: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
7: Miss Bennett.
6: I must be. Oh, yes, I am.
7: Miss Bennett is a radical thinker.
6: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
8: The most important thing is to be yourself.
0: A veure, en aquest cas, drame...
2: Aquí... Dramèdia romàntica.
0: I això existeix? Dramèdia?
2: Ah, dramèdia existeix, sí, senyora.
0: Ah, sí? Ah, vale, vale. Que adapta la novel·la Supervendes de Janice Hadlow, ambientada a l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen i que es narra des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada. A l'Anglaterra de la Regència, Mary Bennett, la neguet lleig de la família, sempre a l'ombra de les seves quatre germanes, qüestiona el paper que la societat li imposa. La cerca del lloc es converteix en un viatge cap a la independència emocional, on descobrirà l'amor i la necessitat de escollir-se a ella mateixa.
1: Bueno, molt bé.
0: No sé.
1: És que a mi l'univers
2: no
1: Mary Bennett...
2: Eh? Aquestes dues sèries no peguen de moment, eh?
1: És que l'univers Mary Bennett a mi no m'ha convençut
0: jo
1: massa.
0: Jo és que no he seguit mai
1: no, no, jo tampoc, no sé, no m'ha convençut entrar-hi mai, llavors. Però entenc molt que pugui agradar.
0: Vinga, a Netflix. Arribi...
1: Ui, sí.
2: Aquesta sí?
1: Aquesta l'he sentida jo, si no m'equivoco.
0: T'encontraré.
9: It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
10: I need to show you something. Tell me what you see. Come closer, David.
9: He looks like Matthew.
10: I know. And I know how insane that sounds.
9: Just as insane as people thinking of killing my little boy in the first place.
10: But if there's a chance... No matter how impossible, that he's somehow still alive.
9: Then there's someone very dangerous behind this.
0: En aquesta nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a la presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria ser viu. Haurà d'escapar-se de la presó per destapar la veritat.
2: Uf, que complicat això.
1: Hi ha tres noms del repartiment molt guais.
2: Clancy Brown,
1: el protagonista, aquest no sé què és.
2: Xiaomi.
1: No.
2: Clancy Brown era el dolent de Dexter New Blood.
0: Ho sabré jo, no? Si no sé qui.
1: No me'n recordo jo de Dexter New Blood.
2: I és la veu, ojo a la dada que es te quedaré, és la veu de El Senyor Cangrejo a Bob Esponja.
1: Bueno, jo em referia a Sam Worthington, que és el protagonista, a Britt Lower, que és una de les protagonistes de Severance, i a Milo Ventimiglia, que és un actor que m'agrada molt.
2: No, Clancy Brown ho fa molt bé.
1: Milo Ventimiglia, fill de Rocky Balboa a les pel·lícules de Rocky i protagonista o un dels protagonistes de This Is Us i també amb aquella sèrie que miraves tu sortia perquè em vaig parlar i tu vas dir ah sí
0: a veure, torna, quin...
1: Milo Ventimiglia
0: sí
2: ah
0: Gilmore Girls
1: aquesta doncs són per mi els tres caps de cartel d'aquest repartiment.
0: Perfecte, en aquest cas a Telecinco
1: arriba...
2: sí, estrena tradicional, eh? Sí. Al lineal.
0: Sí, sí.
1: Al lineal.
0: Amb Max Iglesias, vaja, i altres, eh? Max Iglesias i Martinho Rivas.
1: I l'altre?
0: No.
1: A veure com és l'altre.
0: Karina Koloskowska.
2: Oh, molt bé.
1: No, home, no, molt bé, no.
2: Com que no?
1: Perquè ha dit una S, aquí no n'hi ha cap S.
0: No, perquè...
2: Kolokolshiva, podria ser?
1: Kolokolshikova.
2: Kolokolshikova, ara ho has dit. Sí, senyor.
1: Experiència, eh?
0: És que...
1: Kolokolshikova.
0: Molt bé.
1: És qüestió de llegir.
0: També tens raó. Ella maldita, Alma.
11: En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
12: ¿No te sientes solo?
11: Sí que me siento un poco solo.
13: Yo creo que Ana y yo aquí podemos llegar a ser felices.
12: ¿Estás enamorado?
13: Mucho.
14: Lo que no puede ser es que esta gente humilde y trabajadora se quede sin casa para que unos pocos se hagan más ricos.
12: Vuestros hogares son ilegales.
11: La iglesia está muy acostumbradita a hacer lo que le dé la gana. Pero esto no es el Vaticano.
14: Tampoco es tu cortijo.
15: El dinero siempre es el problema.
0: La vida de Fermín, un jove i atractiu sacerdot, molt estimat i admirat pels habitants de la isleta, al bonic poble de la costa on se situa la seva parròquia, es complica quan s'hi traslladen a viure el seu estimat cosí Isaac i la seva vella dona Anna, per qui gairebé immediatament comença a sentir-se atret. Quan descobreix que ell alberga els mateixos sentiments, es desencadena al seu interior una lluita fèrria, ja que si es deixa portar per la temptació, la traïció seria doble. D'una banda, enganyaria Déu, que, bueno, i a qui ha dedicat tota la seva vida, i de l'altra, el seu cosí, aquest sí que és un problema, qui vol com un germà. Per la seva banda, l'Anna considera que té un deute impagable amb l'Isaac per haver-lo allunyat del seu difícil i tràgic passat, de manera que tots dos començaran a viure el malson de haver de renunciar a la seva felicitat per lleialtat. En aquesta situació, la parella no només s'haurà d'enfrontar un complicat dilema moral, sinó a obstacles més mundans i perillosos.
2: Ojo!
0: Pues no em sembla mala trama.
2: Bon drama, eh? Drama fort, eh?
0: Qui creus que serà el sacerdot, el Martinho o el Maxi?
2: No, és el Max Iglesias, no?
1: Sí?
2: Ara, busquem-ho. Mira, jo és que ho estava buscant aquí.
0: Un sacerdot, Max Iglesias o Martinho.
2: Repartiment, estoy en ello, eh? Max Iglesias és Fermín. La vida de Fermín, sí, un jove i atractiu sacerdot.
1: Ho dic, està basat en un llibre?
0: Com?
2: No ho hem dit.
1: Bueno, hi ha un llibre de Manuel Rivas.
2: Així, no, és el primer paràgraf que posa la sinopsi, de fet.
0: És
1: un llibre que es titula Ella maldita alma, també.
0: Ah, sí?
1: Sí, Manuel Rivas.
2: Doncs sí, Max Iglesias és el sacerdot.
1: Mira, ui, que malament li queda això.
2: Sí. És com fins i tot anacrònic, veu?
1: Ui.
2: Sacerdot, sí.
1: I està molt enfadat, eh?
2: Sí, però bueno, això ja ho fa ell, no? Sempre està així molt seriós. Ojo, doncs una sèrie on el veurem més amb samarreta que sense, sembla, eh?
0: Està bé, això. Per ell suposo que també ho agraeix.
2: Home, no passarà tant de fred.
1: Ni tant, amb la sotana ben tapadet.
0: No li pegui gens, eh?
1: En absolut.
2: No, però veurem.
1: També és veritat que no els tenim ubicats a la gent vinculada a l'església amb el físic de Max Iglesias.
2: També t'he dit, no sé si Telecinco confia gaire en aquesta sèrie.
1: No, ja t'ho dic jo que no.
2: Perquè l'està estrenant a l'estiu, eh?
1: No, ja t'ho dic jo que no.
2: I això ja és un gran què.
1: En definitiva, serà una patacada forta.
2: No a veure, l'acabarà el tirant a capítol doble a les 12 de la nit, allò que fan, però bueno,
1: no patiu.
0: Jo crec que si la posessin a una plataforma... Jo crec que me la trobaria.
2: És que aquesta sèrie acabarà amb una plataforma.
0: Pues que sigui Netflix.
2: De fet, no. ja m'arriscaria a dir que està coproduïda per alguna plataforma a la que acabarà. Perquè segurament Prime Video. Per les inèrcies que té Telecinco normalment a fer aquestes coses.
0: Pot ser, pot ser. A Sky Showtime arriba Rosa Elèctrica.
16: Vi portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Gocis.
17: Mastronero! Farò il possibile per farlo collaborare.
18: Fermo! Se il suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
17: Io davvero non ho capito perché ha scelto me per un incarico così grosso.
19: Inci pozzo e stacca. In culo un è con una creatura per guardi. Oh!
17: Forse non hai capito quanto è grave la situazione.
20: Dove cazzo vai?
17: Sono l'unica che può salvarti il culo qua.
21: Non ti respiri che ti interrompo.
22: Doveva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
23: Fa più veloce.
22: Non ne valsa la pena.
23: Fammela volta via.
0: La improbable aliança entre una policia i un criminal marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal. Un agent del programa de protecció de testimonis rep la missió de protegir un jove cap criminal convertit en informant, un narcotraficant que presumptament va assassinar dues noies. Però quan descobreix que els seus superiors estan confabulats perquè l'atrapin...
1: I em perdonarà la subida. Sí, se me ha roto la barra espaciadora.
0: Tots dos es veuran obligats a fugir junts del que volen veure, dels que el volen veure mort.
1: Mira, jo ara vaig explicar el que passa.
0: Anava bé, anava aguantant bé.
2: L'Ivan, que anava de listo, ha dit, ho passaré pel traductor, tot
1: molt
2: això.
1: Molt bé, llavors has fet un copiar i pegar i, per exemple, hi ha una frase, sense espais. O sigui, tot el que llegiré ara no té espais. Els seus superiors estan confabulats perquè l'atrapin. Tot això, amb el seu apòstrof, els seus accents al perquè, tot està, és a dir, està ben escrit, però no hi ha espais. I com això, doncs, sí. Porta així la Judit tota la secció.
2: Si et fixes, també, alguns...
1: Alguns apòstrofs són interrogants. Com? Ui, un criminal marca l'inici, aquest li és un L interrogant i, inici.
0: Exacte. I d'una també.
1: I la D, entre la D i la U també hi ha un interrogant. D'una trepida en persecució va tot junt, per cert.
2: Perdona, Judit, mai més, ja t'ho prometo.
0: No, així em fa estar
1: activa.
0: Alerta.
2: Clar, si no et despis.
1: Fas treballar el cervell.
0: Exacte. A Netflix també arriba Oasis.
24: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
25: Bienvenido, soy el director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
26: Encantada de poder recibirles.
27: Vaya locura de sitio, ¿no?
26: Es un resort.
28: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
29: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
30: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort.
0: La sèrie espanyola està protagonitzada per Ana Garcés, Tomi Aguilera, Victoria Khan i completen... hi ha altres actors.
2: Vale.
1: Molt bé.
0: Junts donen vida als hostes i treballadors d'aquest resort exclusiu on les aparences són enganyoses i cada personatge amaga secrets que podrien canviar el rumb de la investigació. Per exemple, entre els actors hi ha Mercè Sanpietro, Paco Tous i Verónica Sánchez.
1: Aquests són els veterans, diguem, perquè l'altre és tot jovenalla. Crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, que és una sèrie de Netflix...
0: Va intentar mirar-la.
1: Jo l'he vist tota sencera.
2: Per què em sona aquesta sèrie?
1: Perquè sortia a la Maya Salamanca, de Dolenta...
2: Ja la tinc.
1: Doncs jo crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, Élite... jo crec que es bellugarà per aquí, això.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas Apple TV, Sugar.
31: Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder.
32: All the leaves are brown.
31: John Sugar.
32: And the sky is gray.
31: I'm a private investigator.
32: They told me that you do one thing and one thing only.
3: you find the missing.
0: En aquest cas és una visió contemporània i única d'un dels gèneres més populars i significatius a la història literària, cinematogràfica i televisiva, les històries de detectius. La segona temporada marca la tornada de l'icònic detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles, John Sugar. Colin Farrell torna amb un nou cas seguint la...
2: La tribolat germà
0: gran d'un prometedor boxejador local, mentre continua la recerca de la seva estimada germana desapareguda. Quan la investigació s'expandeix cap a una conspiració que plana sobre tota la ciutat, també...
2: Amb intencions sinistres, eh?
0: Gràcies. Així ho haurà d'enfrontar-se a si mateix i respondre la pregunta: fins on pot arribar per fer el que és correcte? Mireu-la.
2: Clar, exacte, això és el que heu de fer. A més, sent d'Apple TV, jo és el que sempre dic.
0: Que s'ha de mirar.
2: No, però bueno, per a mi és un segell de qualitat previ, ja, que ja ha passat, saps?
0: Perfecte. A Amazon Prime Video...
2: Després passen coses com lo d'Eufòria.
0: Ja. Yeah.
2: Perdona per fer aquests segells, però...
0: Yeah. És el que passa, sempre hi ha un gripau. A Amazon Prime Video arriba See You at Work Tomorrow.
4: Irin 어렵다.
5: 네, 알겠습니다.
4: 머리는 아프고 사람도 쉽지 않다. 하지만 내일도 출근하는 이유는
6: 내일 뭐 하십니까? 전 차지윤 선임이
0: Xia Ji-yun és un oficinista que ha promès no tornar a sortir amb ningú després d'una ruptura dolorosa, cremada de la vida laboral. La seva vida és l'eficiència en les dates de lliurament amb un petit descans, el pollastre fregit i les cerveses després d'un dia de feina. El seu cor fa temps que està estancat, fins que Kang Si-woo, el més temut líder de la companyia, entra a la seva vida.
1: Molt bé.
2: Què vol, pollastre fregit, eh?
0: Això és el
1: que directe, acabo de rebre informació d'actualitat.
0: Vinga.
1: Just ara, acabo de rebre un reel de fonts dignes de no ser mencionades.
2: Vale.
1: Que tiene que morir mucha gente.
2: Ah, la sèrie de
1: Victoria Martín, Macarena García, Ana Castillo... doncs han penjat Movistar Plus un vídeo bastant divertit, la veritat. Ha estat llegint-lo ara mentre sonava el tràiler, de que hi haurà segona temporada.
2: Molt bé.
1: I han fet un vídeo bastant divertit de les tres protagonistes amb la Victoria Martín. Divertit. I... Just m'acaba de sortir també que ja ha començat la producció de la tercera temporada de The Pit.
2: Molt bé.
1: Perdoneu per aquesta informació, però...
2: Això, ho veus, no?
1: Se m'ha passat.
2: Te n'adones, no? Això què va acabar, la producció de The Pit, a l'abril?
1: No ho sé.
2: Bueno, ja t'ho dic jo.
1: Sobre
2: el març o l'abril va acabar la producció de The Pit i ja l'estan començant.
1: Molt bé.
2: Això és el que ha de passar. No tan severans aquí dos anys entre temporades i pluribus. L'altre dia va dir Vince Gilligan que ja porta la meitat de la segona temporada escrita.
1: Que els actors i actrius no puguin fer res més a la seva vida que estar pendents de la teva sèrie.
2: Correcte.
1: Molt bé.
2: Ara
1: esclaus de pit tots. Molt bé, no deixem-los fer res més.
2: Perdona, abans ho feien tots, eh?
1: Però la vida i l'audiovisual canvien.
2: I una altra cosa, normalment en les produccions que s'estenen tants mesos, el que passa és que s'hi adapten els actors.
1: A part, de pit és molt fàcil fer, perquè com que és el mateix, la primera temporada, la segona, la tercera...
2: Estàs buscant, eh? No és un bon dia avui.
1: Segurament la tercera temporada... Jo crec que la tercera temporada, mira que et dic, que serà igual que la segona i la primera.
2: Estarem d'acord en que la tercera temporada és la que ha de pegar més fort, perquè si no, aquí ja ens comencem a decepcionar i a dir, bueno, aquesta
1: ja
2: sèrie...
1: Ja estic decepcionat, però no vull parlar de pit ara. No és el seu moment.
0: Molt bé. A Cosmo, arriba la temporada 2... De Death Valley.
7: Oh my god, you're John Chappell.
8: Guilty as charged.
7: I'm a big fan. I was literally just watching you on TV.
8: My unique insights might be able to help you find the killer.
7: What are you doing?
8: You've been helping us with a murder? Just offering my expertise.
7: No, he isn't, no.
9: So is this going to be on the telly?
8: I'm the inspiration. You're the perspiration.
7: Are you calling me sweat?
0: És la sèrie britànica que barreja humor absurd i cozy crime, l'estrena més vista de la BBC en els últims 5 anys. La vida de John Chappell, un actor que passa.
1: No, que aquí...
2: Estàvem parlant a través de la finestra amb els propers que venen a l'estudi. Ja està.
1: I feien un senyal de...
2: Sí? Que si li dona temps, si li dona temps anar a prendre l'aire al carrer.
0: Això ho vas dir l'altre dia, em va fer molta gràcia. Una,
1: ara dona un gust.
0: Sí, un actor retirat famós per haver interpretat una cèlebre, un cèlebre detectiu televisiu fa un gir inesperat quan la detectiu Jenny Malowan, una ambiciosa investigadora, fan de la seva sèrie l'arrossega a col·laborar en una investigació d'una assassí. Els crims no esperen...
1: D'un assassí. No el mateix, eh?
0: Veritat, sí, sí.
1: Perquè això seria d'una assassina. També està tot junt, així. Sí.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El cantant molletà Gerard Turner serà un dels protagonistes del Mollet amb Orgull, la festa reivindicativa i festiva que se celebrarà el dissabte 4 de juliol amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Turner és una de les joves veus emergents de la ciutat. Aquest any ha guanyat popularitat gràcies a la seva participació al programa musical Eufòria de 3CAT, on va aconseguir superar diverses fases del concurs i mostrar el seu talent davant l'audiència catalana. En declaracions a Ràdio Mollet, el cantant s'ha mostrat molt content de poder actuar a Mollet i al Parc de Can Molà, un escenari en el que ell mateix hi ha assistit moltes festes majors com a públic i ara en serà el protagonista.
1: Doncs és molt guai, perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà tocar aquí, doncs ara de cop tocar tu... Doncs és una cosa que dius, mira, un check a la llista de desitjos.
0: En concret, interpretarà unes 5 cançons seves, en versionarà unes altres i presentarà en exclusiva el seu nou single. En concret, seran uns 30 minuts d'espectacles que tindrà preparat per tota la gent que assisteixi a la festa. I també us informem que Mollet del Vallès reforçarà el servei d'ambulàncies amb dues noves unitats del sistema d'emergències mèdiques a partir de la mitjanit d'avui 25 de juny, coincidint amb l'entrada en funcionament del nou model de transport sanitari a la Regió Metropolitana Nord. La ciutat incorporarà dues noves unitats de suport vital bàsic i ampliarà en 24 hores anuals la cobertura assistencial. La mesura forma part d'un contracte que preveu una inversió de 384,7 milions d'euros durant els pròxims 5 anys a la regió i que augmenta un 8,6% el nombre total d'ambulàncies, passant de 256 a 278 vehicles en total.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Avui a l'Espai Solidari ens acompanyen tres veus que dia a dia treballen per avançar en la igualtat d'oportunitats. El Joan Ortega, responsable del Centre Especial de Treball de Talma, l'Anna Vilalta, responsable de comunicació i captació de fons de l'associació, i Laura Milla, comercial de l'associació. Talma és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, trastorns de salut mental, en situació de dependència o vulnerabilitat. Benvingudes, Anna, Joan i Laura.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: A vosaltres per voler venir. Avui a l'Espai Solidari, amb aquest equipasso que us acabo de presentar, només podem parlar d'un tema tan essencial per construir una societat més justa i inclusiva, que és l'accés al treball per a les persones amb discapacitat. Al 2023, per primera vegada a Catalunya, es va arribar a les 100.000 persones ocupades amb discapacitat, una xifra històrica i un pas important en termes d'inclusió laboral. Tot i això, cal destacar que la taxa d'ocupació del col·lectiu continua sent molt inferior a la de la resta de la població activa. I és que el dret a la feina digna continua sent encara avui un repte per a moltes persones amb diversitat funcional. Aquí ja potser seria la primera pregunta: discapacitat, diversitat funcional. Comencem pel principi, no? Què entenem per diversitat funcional o discapacitat?
2: Doncs sí, com bé dius, aquests termes a vegades ens poden portar una mica de dubtes. Per nosaltres ja són una mica més coneguts. Per nosaltres la diversitat funcional no deixa de ser un concepte per referir-nos a les persones amb discapacitat, no? El que sí que és veritat és que posa l'accent a la diversitat, no? En lloc de la mancança, i això ens agrada. Al final parlem de persones amb capacitats diverses que molt sovint doncs es troben amb aquestes barreres, no? I no perquè elles no puguin, sinó perquè de vegades l'entorn no ens acompanya, no està suficientment adaptat. La definició seria aquesta, potser. Parlar més de diversitat i no tant de mancances.
1: Anem a entrar una miqueta en el tema, no? Perquè volíem parlar d'inserció laboral i d'aquest col·lectiu, de les persones amb diversitat funcional, perquè moltes vegades aquest mercat les deixa fora amb aquestes persones. A Catalunya les dades ens indiquen que hi ha un accés desigual, no? Parlàvem d'aquesta xifra rècord de 100.000 persones ocupades, però hi ha dificultats estructurals. Ens podríeu definir quina és la situació laboral actual de les persones amb discapacitat a Catalunya o concretament a les Terres de Lleida, si teniu dades?
5: Doncs bé, pues, com dèieu, el 2023 s'ha superat la xifra de 100.000 persones ocupades amb discapacitat, però la taxa d'ocupació del col·lectiu a Catalunya és encara del 27%, mentre la taxa general supera el 65%. A Lleida tenim iniciatives importants, entitats com la nostra, Talma, que fomenten i generen ocupació per a les persones amb discapacitat, especialment aquelles persones amb majors dificultats d'integració al món laboral ordinari, perquè els centres especials de treball els considerem entorns de treball més protegits i adaptats, però les dificultats persisteixen, especialment en el món rural. Té reptes afegits, que seria més el nostre territori, de cara a les Garrigues i Juneda, que és on està la nostra central. Hi ha menys oferta laboral i dificultats per la mobilitat que requereix.
2: Per mi la clau és aquesta, no? El tema de parlar de l'ocupació al món rural, que és on tenim més dificultats. Al final no és el mateix poder treballar en una ciutat que hi ha més xarxa de transport públic, que no pas en una comarca totalment rural com és la nostra, les Garrigues. Moltes persones amb discapacitat intel·lectual troben moltes barreres per culpa de la mobilitat, i això és una de les coses, bueno, que les entitats hi treballen, però que moltes vegades ens costa trobar solucions amb aquests reptes.
1: Estaves obrint, no, una de les preguntes que us volíem fer, no, entre les dificultats, i una és la mobilitat, però també al principi, Anna, apuntaves que a part d'aquestes barreres arquitectòniques, que potser són les primeres que ens venen al cap, també hi ha barreres culturals, socials. Ara parlaves de barreres de mobilitat. A part d'aquesta que ens has definit al principi, contesteu qui vulgui, eh? Quines són les principals dificultats que es troben les persones amb diversitat funcional quan busquen una feina?
2: Nosaltres creiem que la més important és la dels prejudicis socials. Al final, encara que ens posem medalles a vegades, els prejudicis encara hi són. I és veritat que a les empreses i al món laboral hi ha la idea encara que les persones amb discapacitat no són tan productives, i que per tant això pot suposar que per l'empresari tindrà un cost més alt, no? Al final pues, no em rendirà tant que un altre treballador o treballadora. Que el que nosaltres creiem és que hi ha un desconeixement molt gran de tot aquest tema. Per què? Perquè no s'hi ha entrat. Com que no s'hi ha entrat, doncs els empresaris no, doncs, no tenen aquest coneixement que cal per trencar aquests estereotips. Mm-hmm. Que després, si volem entrar en temes més profunds, ja podem parlar de fins i tot la manca d'oportunitats formatives, que són molt anteriors al mercat laboral, no? Vull dir que bueno, que tenim força dificultats, però per mi el tema dels prejudicis jo penso que és la que ens fa més barrera.
1: Clar, ara obries també aquesta part de les oportunitats educatives, perquè just uns programes enrere vam parlar amb l'escola Plançó, que atén a persones amb autisme,
2: sí.
1: I parlàvem, no?, de que, ostres, tenim un espai molt protegit que és l'escola, i després ja sembla que haguem de fer el salt a la vida laboral, no? Però entremig, les persones neurotípiques tenim moltes oportunitats, no? Tenim un gran mental a l'hora de formar-nos, no? I ara tu parlaves que potser una de les causes que dificulten l'accés és aquesta manca d'oportunitats educatives, no? Com creieu que impacta aquesta manca d'oportunitats educatives en la trajectòria laboral?
2: És un peix que es mossega la cua, no? Al final és un cercle tancat viciós i negatiu, no? Que comença pues, amb el tema formatiu. Si no tenim uns itineraris formatius ajustats, adaptats, aquestes persones probablement acabaran abandonant aquest itinerari formatiu, no s'acabaran formant perquè no han trobat el seu lloc, i òbviament això amb el pas del temps acabarà repercutint a la seva inserció laboral. I això vol dir pues, que no aconseguiran fàcilment una inserció laboral amb qualsevol, ja sigui en una empresa protegida, en un centre especial de treball o en una empresa ordinària. Vull dir, estem parlant dels dos casos. Les barreres ja comencen des de la part formativa, ja suposarà una manca d'inserció laboral per a aquestes persones, i a partir d'aquí ja el fet de que no tinguis una inserció laboral tampoc no et proporcionarà aquella autoestima per satisfer les necessitats de la teva vida. I al final pues, acabes tenint una exclusió molt més gran que va més enllà de la part formativa i la part laboral. Una mica el cercle aquest, no? És una roda que no acaba mai.
1: Clar, el que reflexionàvem també en aquella entrevista, i penso que amb això compartirem, és que els itineraris formatius que s'oferten aquí a territori, a Lleida, estic parlant, a Barcelona potser hi ha, o Barcelona o Tarragona o Girona tenen potser més oportunitats, en aquest sentit acaben sent itineraris formatius que desemboquen en feines molt precaritzades, no? Llavors, a quin tipus de feines o ocupacions solen accedir les persones amb discapacitat?
3: Bé, en general, les persones amb discapacitat funcional accedeixen a llocs de treball amb una qualificació més baixa, aviat més baixa, no? Uh-huh. Parlem, per exemple, de tasques com a peonatge, en línies de producció, serveis de jardineria, bugaderia industrial, neteja viària, serveis auxiliars d'atenció al públic, consergeria, càtering, restauració, hosteleria, etc. Ara bé, l'èxit de la integració laboral no depèn tant del tipus de feina, sinó de l'adaptació del lloc de treball a les capacitats i necessitats de cada persona. Mesures com els contractes a temps parcial, la flexibilitat horària o el suport a la incorporació són al final fonamentals per garantir la inclusió real.
2: Sí, jo penso que això és interessant. És a dir, a vegades ens focalitzem molt en quines feines han de fer i no tant en adaptar aquell lloc, no? Potser hem de canviar la mirada. No tant d'associar la tasca amb la persona, sinó que adaptar qualsevol lloc a les necessitats que presenti la persona que l'ha d'ocupar.
1: Però per què no ens estem plantejant que una persona amb diversitat funcional, no? Com tu definies bé al principi, amb capacitats diverses, pugui accedir a qualsevol tipus de feina, no? I en aquestes capacitats diverses podem trobar espais on aquella capacitat que ara es veu

0: de l'autoestima, però vull que pugueu parlar bé de què és un centre especial de treball, que em pugueu definir què és un centre especial de treball. Abans, Anna, comentaves que és una empresa protegida. Què vol dir això d'una empresa protegida?
1: Amb aquest tema és una mica un terreny pantanós, perquè és veritat que nosaltres sempre ens omplim la boca amb que volem que la persona s'acabi inserint al mercat laboral ordinari, perquè és la nostra finalitat. El que sí que és veritat és que no hem d'oblidar, hem de tocar de peus a terra, i els centres especials de treball hi han d'existir perquè són espais on protegeix més la persona i on se li adapta molt més l'entorn laboral. I sempre hi haurà persones que tindran aquestes dificultats més especials, que hauran d'estar treballant en aquests entorns més protegits. Per tant, no és que no hi haguem de ser, però sí que és veritat que no hem d'absorbir tota la demanda laboral. Per tant, això que quedi clar.
0: Que és un CET, no?, per situar...
1: Exacte. Pues això, al final és una empresa, però una mica més protegida que el mercat laboral ordinari, en el qual hi ha un equip de suport al voltant de la persona que l'acompanya, que l'ajude, fa aquest suport perquè la integració i la inserció laboral sigui més exitosa. I si tenim un mal dia o si tenim una mala època, doncs poder acompanyar i poder trobar la solució conjunta amb aquella situació.
0: Clar, tu parlaves ara d'absorbir tot el mercat laboral, no?
1: Això és un tema...
0: aquest deu ser una de les dificultats, no? Perquè si pensem, no? Tenim aquesta limitació com a societat, que les persones amb diversitat funcional no poden accedir a qualsevol lloc de feina, i apareix una empresa que es diu CET, que ens dona la solució, allò és com un cul de sac, allí va tothom, ja no, i com a empresa normalitzada ja no he de fer res, no? Però quins són els límits que teniu des del CET per absorbir tota la demanda laboral de persones amb diversitat funcional?
1: El tema dels límits va una mica relacionat amb el que deia, no? Pues, al final, els CETs hi han de ser, són una eina important per garantir aquest accés al mercat laboral de moltes persones, però sí que és veritat que nosaltres també necessitem la col·laboració de la comunitat, perquè si les empreses o si les persones del territori no contracten els nostres serveis, o si les administracions públiques no aposten per oferir contractes i contractar a les línies empresarials dels centres especials de treball, nosaltres no tindríem feina i, per tant, no podríem ocupar, no podríem generar aquests llocs de treball. Per tant, jo crec que un dels límits que tenim és, o una de les mancances que ens trobem més sovint, és amb això, no? amb haver de, bueno, de buscar els clients, perquè al final, si no tenim aquests clients, no podem ocupar la gent. I nosaltres sempre diem que com més benefici rebem als centres especials de treball per la nostra prestació de servei, més diners que podrem reinvertir amb els nostres projectes socials. I al final ens agrada el tema del peix que es mossegue la cua, però és que és així, no? Al final una cosa porta l'altra, i el fet de poder tenir més beneficis als nostres projectes empresarials no suposa tenir beneficis econòmics, sinó suposa poder reinvertir el que nosaltres guanyem amb altres projectes, ja siguin laborals, però també poden ser socials, amb temes d'habitatge, amb temes de lleure, amb temes de, no sé, de diversos, no?, que poden ajudar als col·lectius que nosaltres tenem. No sé si em deixo algun altre límit, però crec que és això. I, òbviament, si no hi ha aquesta demanda dels nostres serveis, pues, nosaltres també veurem limitada la nostra capacitat d'actuació. I, òbviament, hem d'anar cap a la inserció laboral al mercat ordinari, perquè, al final, pues, és que hi ha persones que són capaces de poder treballar i de ocupar lloc de treball a l'empresa ordinària.
0: Parlaves, no?, d'aquesta inserció al mercat ordinari. Què es troben les persones del col·lectiu amb diversitat funcional a l'hora d'accedir a una empresa ordinària?
1: Bueno, pues podem dir que es troben d'entrada amb un entorn més amable. Es troben amb un equip que els pot acompanyar, que és el que deia abans, no? Es troben amb un integrador laboral, es troben amb una persona que l'escolte, que li adapta el lloc de treball, que és una mica potser el que fa falta a l'empresa ordinària, no? El que fa falta a l'empresa ordinària, que és el que deia potser la primera pregunta, és que les empreses no tenen aquest coneixement a l'hora d'adaptar els llocs de treball. És a dir, possiblement moltes empreses voldrien, però no saben com fer-ho, no tenen les eines. I el que es troben quan entren en un entorn de treball protegit és aquesta facilitat. El que sí que és veritat és que, bueno, pues el fet de que no hi sigui a l'empresa ordinària és un problema. És un problema perquè moltes vegades després és el motiu pel qual aquella inserció no acaba funcionant. Jo penso que la clau és aquest equip de suport al voltant de la persona, que és el que es troben i és el que fa més fàcil la inserció laboral.
0: Clar, perquè recursos com aquest, no, que

0: integrador o integradora laboral que parlaves ara, i són fora dels CETs? Existeix aquesta figura com a recurs de serveis socials?
1: Jo penso que en aquest sentit la Laura i el Joan ho poden explicar millor, perquè recentment a l'entitat hem introduït una línia de treball amb les empreses ordinàries que intenta inserir persones amb discapacitat amb empreses ordinàries amb aquest suport.
2: Doncs així, tal com diu l'Anna, actualment fa menys d'un any que hem decidit obrir una mica, canviar la mirada, que és el que deia l'Anna, de cara a afavorir o facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat, que al final estem parlant de capacitats, o sigui que no és res més que són capacitats i habilitats que amb un bon acompanyament, o sigui, bàsicament amb la part d'educació i formació, però amb un bon acompanyament es pot aconseguir, i actualment ho estem fent, és a dir, en comptes de treballar directament des del CET o dins de visualitzar-ho des d'una línia de producció o dins de taller, per exemple, estem aconseguint que persones, inclús amb discapacitat, amb dificultat, o sigui, amb dificultat d'inserció, que és més...
1: Més especial dificultat.
2: Exacte, correcte. Doncs s'aconsegueixi més cap a un perfil de control d'accés, amb un suport, amb un acompanyament, amb el psicòleg, amb l'educador social... Se'ls hi fa com en comptes d'estar al taller, que és per on començarien, diguéssim, amb un prelaboral, ja directament ja tenen les habilitats i una formació i passen a l'empresa ordinària. Amb aquest acompanyament d'aquesta figura, lògicament, també amb el suport d'un supervisor. Un, per una banda, mira més el tema de que estigui portant a terme les tasques més del seu lloc de treball, i per part del psicòleg o de l'educador és una miqueta més les seves habilitats, o que tingui un reforç, que sobretot, al final jo crec que l'èxit és l'adaptació del lloc de treball a les capacitats d'aquella persona.
1: Com una situació, sí, però tens dades, no? Vull dir, quantes persones hem contractat ara que estiguin treballant en una empresa ordinària?
2: Doncs estem parlant des del juliol del 2024 fins a l'abril, hi ha 12 persones.
1: És a dir, són persones que les contractem a Talma, són persones amb un grau de discapacitat reconegut que no estan treballant en una entitat social, no estan treballant al nostre CET, estan treballant en una empresa ordinària, fent aquella tasca o aquell lloc de treball per el qual s'ha buscat, no? Però pensem que això és també una aposta cap a aquesta inserció laboral que fem des de les entitats, i que és interessant perquè les empreses no es veuen soles en aquest procés. I jo penso que aquests serveis integrals, nosaltres li diem així, però potser una altra entitat li dirà d'una altra manera, és una fórmula que està funcionant ara avui en dia perquè aquestes persones puguin inserir-se al mercat ordinari amb aquest acompanyament, i que les empreses també tinguin aquesta tranquil·litat de dir: sé que darrere hi ha un professional, hi ha una entitat que m'ajudarà a, si aquella persona no se sent bé al lloc de feina, em podrà ajudar i em donarà les eines que jo com a empresari no tinc.
0: Ara posem per cas que ens està escoltant un empresari i que l'heu captivat amb aquesta intenció, no? Perquè ja és el que tu dius, moltes vegades ja hi ha empreses o empresaris que tenen aquesta responsabilitat social, o que la volen tenir però no saben com. Poden contactar amb vosaltres perquè els hi feu aquest acompanyament?
1: I tant.
2: Et diria, en aquest cas, i en favor del projecte de l'entitat, que principalment el propòsit és la inserció laboral, hi ha empreses que, et diria, que possiblement sí que estan conscienciades i per el volum de treballadors tenen un compliment amb la llei, que seria la Llei General de Discapacitat, en aquest cas per el membre de treballadors que disposen un percentatge, o bé es pot fer amb el compliment de la contractació directa, i si no és viable, lògicament poden contractar els nostres serveis, que a més és, al nostre favor, és l'acompanyament que nosaltres podem oferir i el suport fins poder aconseguir, perquè no ens oblidem que el propòsit és la inserció en l'empresa ordinària, és a dir, podem acompanyar, però el final hauria de ser, jo crec que aquest. I després hi ha altres empreses que, pel que sigui, per un tema personal o per qualsevol altre incís, decideixen deixar d'estigmatitzar, no? I ho volen provar, i de fet les dues últimes insercions han sigut promogudes amb la bona voluntat de l'empresari per tirar l'empresa, que són menys de 50 treballadors, i han optat per anem a provar-ho. I la veritat que portem amb aquests dos últims vora un mes i mig i està resultant molt bé, perquè el propòsit serà que finalment aquesta persona, que jo crec que és el propòsit de tot centre especial de treball, és que el treballador tingui un treball, però que sigui estable. Estabilitat, no que sigui una prestació d'un servei temporal d'un, dos, tres mesos, no, o sigui, que el treballador al final amb l'acompanyament i el suport i voluntat per les dues parts pues aconsegueixin aquesta estabilitat per aconseguir la millora, la qualitat de vida i de comportar-la.
0: Quins són els altres o altres principals projectes que oferiu des de Talma? Perquè ja fa més de 40 anys que treballeu al territori.
1: Sí, no. De trajectòria en tenim. El que passa és que és veritat que el Centre Especial de Treball és el que sempre ha estat, perquè diria que va sorgir als anys 90, que és quan també van sorgir els principals serveis, diguéssim, laborals a les entitats del territori de Lleida, que són com Talma. Als anys 90 és quan se van començar a implementar aquests suports laborals i van començar a ocupar persones amb discapacitat. El que sí que és veritat és que tot aquest tema d'oferir suports més orientats cap a la formació o la inserció laboral sí que són més recents. En el nostre cas, diria que vam començar cap al 2016-2017 a començar a gestionar una àrea en la qual desenvolupàvem projectes de formació i inserció laboral. Perquè és el que dèiem, no? Si les persones ja d'entrada no tenien aquesta porta de la formació oberta, no la tenien adaptada, ja era molt poc probable que acabessin aconseguint aquesta inserció, no? Per tant, dèiem que hi havia col·lectius que no trobaven propostes formatives adaptades a les seves necessitats i vam començar a oferir aquesta àrea de formació i inserció, que amb el temps s'ha anat transformant, ha anat creixent, i ara tenim dos punts d'atenció, una a les Borges Blanques i una a Mollerussa, i des d'aquests dos punts, doncs, gestionem i desenvolupem programes de formació i inserció laboral per una inserció laboral futura, no? Ja no estem parlant d'inserció amb un CET, que també pot ser, sinó que ja projectem la inserció al mercat laboral ordinari. I de serveis adreçats més o menys a la inserció laboral és aquest, i el que us acaba d'explicar la Laura, que és aquest que intenta contractar les persones i ja ubicar-les a l'empresa ordinària directament. Serien aquests dos, aquests tres, els que crec que van més amb aquesta línia.
0: Hem interpel·lat amb un empresari, però jo com a ciutadana, què puc fer per afavorir l'accés a una feina digna per a tothom?
1: Al final, no deixa de ser una aposta personal per dir, pues venga, va, vaig a comprar als llocs de, no, als punts de venda de l'associació Talma, que per si no ho sabem, pues tenim un projecte empresarial de jardineria, que és l'Idiam Talma Verd, des del qual oferim serveis de jardineria, i a més també tenim dos punts de venda, en el qual pues poden trobar plantes, flors, detalls. Abans d'anar a qualsevol altre lloc, pues venga, anem a Talma, no?, i comprem a Talma, perquè estarem comprant una planta que la trobarem en un altre lloc també, però que aquella planta pues té un valor, no? Té un valor afegit. Contractar els serveis, el boca a orella, no? Recomanar-nos, al final és apostar i tindre aquest compromís social a nivell individual que marqui la diferència. I al final, pues al moment, nosaltres desenvolupem diverses campanyes que al final posen una mica fer el clic a moltes persones, no? Per exemple, per Sant Jordi. Si t'és igual comprar una rosa, compra-la de Talma. Pues com que el tema de la rosa ens toca de prop, pues clar, intentem que, no? Pues crear aquest punt de consciència social i de dir, pues venga, va, tu a nivell individual també ho pots fer, comprant una rosa de Sant Jordi que sigui social. Pues bueno.
0: Doncs ara ja sí que abans de tancar l'espai solidari tenim una última pregunta que fem a totes les convidades, ara sí que us demanaré que contesteu les tres.
1: Vale, va.
0: Cada una com vulgueu. Què és per vosaltres la solidaritat? Ho podeu definir amb una paraula, fer una definició molt llarga que li costi molt de dir a la Sabina, el que vulgueu, però què és per vosaltres la solidaritat?
1: Per mi la solidaritat és una qüestió de responsabilitat. Deixar de pensar en un mateix per pensar en que tots som part d'una societat i que per tots ens recau a tothom, no? I que tots hi podem fer i podem i tenim molt a dir.
3: Bueno, doncs com deia l'Anna, al final és saber que forma part de la nostra responsabilitat d'incidir-los en el món ordinari. I jo aprofito, m'agradaria comentar-ho, vist des de fora una miqueta més, que fa poquet que estic aquí amb aquest equip, doncs que són gent que, a l'empresari que tu ens deies, que si ens està escoltant, etc, hem parlat de tot com funciona una miqueta, però jo transmetria amb l'energia, amb la il·lusió que aquestes persones treballen i t'encomanen el dia a dia. Uh-huh. És a dir, aquestes tasques que fan, siguin amb l'empresa ordinària o inclús dintre del taller, del CET, una sèrie sèrie de feines que podem arribar a fer, doncs és gent que transmet, són molt positius, il·lusiona molt treballar amb ells, són, no sé com dir-te, al final estem parlant d'unes persones que aporten moltíssim, no només amb temes doncs, que puguin arribar a fer unes tasques, que les fan i les fan molt bé i que són persones molt vàlides per fer-les, a més transmeten molta alegria, generen un equip de treball molt positiu i penso que això doncs avui en dia quasi que ens costa cada vegada més de trobar, no? I són persones que dona gust treballar amb ells, que et carreguen de positivitat i que, en definitiva, que és molt, molt maco i molt reconfortant poder treballar amb aquestes persones.
0: Això també és solidaritat, eh? Treballar en un bon ambient de treball.
3: Clar.
1: Sí, i tant. Avui en dia és algo que
3: costa de trobar, no?
1: I que es valore.
0: Laura.
2: Des de la meva perspectiva, la solidaritat al final és, jo diria que és un equivalent, no? De empatitzar el que tenim davant i inclús al costat o el que veiem quan veiem una dona gran que va carregada de bosses i, bueno, al final és, no? Pues entendre que hem de ser solidars amb el que tenim al costat perquè no sabem per quin moment viu o no viu, fa o desfà, sinó intentar fer el bé, no? I sigui solidari perquè avui és el company i demà pot ser tu mateix, no?
0: Doncs moltes gràcies per aquestes definicions que sempre ens omplen, eh? Tenim pendent aquí fer un recull de totes,
1: un diccionari.
0: Sí, totes les definicions de solidaritat. Abans de tancar, sí, agrair-vos la tasca que feu cada dia des de l'entitat, des de Talma, que ja saben on trobar-vos, a les
1: Garrigues
0: Borges,
1: i Pla d'Urgell, sí, Juneda, Borges i Mollerussa.
0: I això, que moltes gràcies també per transmetre aquesta passió per la igualtat. Gràcies.
2: Gràcies
1: a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment en l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de Ràdio El Despertador. Avui obrim les portes del nostre programa a l'amor conscient i volem començar-lo amb alguns dels infinits temes que han configurat la banda sonora de l'amor.

0: Déu-n'hi-do el popurri aquest, eh?
1: Sí, no falta cap tema, no?
0: No. M'ha transportat a tants moments i vivències del passat en un moment.
1: Sí. I Mariona, ja t'aviso que no serà l'únic d'avui.
0: Ah, no?
1: No, hi ha temàtiques com la d'avui que ens transcendeixen, que ens defineixen i formen part de qui som. I l'amor n'és una, és evident. Per no dir que és la principal, perquè d'alguna forma hem vingut a aquesta vida a estimar i a ser estimades.
0: Mm-hmm. Parlem i ens relacionem amb l'amor cada dia, en cançons, en pel·lícules, en converses, en promeses, en juraments, però sabem realment de què parlem quan diem que estimem?
1: Sovint, sobretot quan el relacionem amb vincles sexoafectius, convertim l'altre en objecte del nostre desig, de les nostres expectatives, de les nostres necessitats, fins al punt que ens oblidem que és un sentiment o una experiència que neix en nosaltres i que després canalitzem cap enfora.
0: Residus i penyores que ens ha deixat tota una història filada a partir del paradigma de l'amor romàntic. Quantes lletres de cançons, quants happy endings o arguments de pel·lícules han girat al voltant d'aquesta visió dramàtica on posa l'atenció, la solució i el poder del sentir, del sentit i del benestar en l'objecte i no pas en el subjecte.
1: Fins al punt que fa que necessitem que l'altre sigui el que ens completi o ompli. Ens relacionem des de la carència en lloc de des de l'abundància i la llibertat de compartir el que ja som.
0: La famosa mitja taronja, com si fos una vinyeta de còmic. Ja tenim el seu guió escrit per satisfer-nos. I got chills and multiplying. També arrosseguem altres mites molt potents, a part del de la mitja taronja. L'amor etern i la idea que, si és amor de veritat, ha de durar per sempre, fins que l'amor ens separi, que l'amor ho pot tot i que podem canviar la circumstància i l'altra a través de l'amor.
1: Per no parlar dels amors que maten. I del patir per amor. Aquests temes que ens trencaven l'ànima.
0: Sí, encara haurem de recuperar el contestador dels tòpics avui, eh?
1: Sí, em sembla que van molts tòpics alineats amb això.
0: Sí, vam anar massa ràpid. Sí.
1: Busquem l'encaix desesperadament per fer un match que en moltes ocasions és més fictici que real i quan la realitat no encaixa amb el mite arriba la dissonància, la frustració, el judici, comencen els problemes.
0: De fet, seguint la lògica capitalista de la societat de consum, vivim en una cultura que sovint confon amor amb possessió. Tenim parella, com qui té un mòbil, potser, amb diferents aplicacions per sentir-nos complets, protegits i validats.
1: I quan diem és meva o és meu, estem parlant d'amor? O més aviat de control, o més aviat de por. Por a perdre, por a no ser suficients, por a quedar-nos sols, soles.
0: Com es pot estimar sense permetre'ns travessar aquestes incerteses? Com es pot estimar si tot ja està fet?
1: Estimar no és estàtic. Té a veure en abraçar la diversitat nostra i de l'altra, en la constant transformació.
0: Exactament. Té a veure en cultivar, però també respirar totes aquestes pors des de la humilitat.
1: I què passaria si ens atrevíssim a qüestionar aquests constructes? Si ens donéssim permís per acceptar com volem estimar i ser estimades, per construir els nostres propis acords coherents amb la nostra veritat interna?
0: Perquè això passi, potser hauríem de començar per una altra banda, per mirar cap endins. Podem parlar d'amor cap als altres sense abans haver cultivat l'amor propi?
1: Perquè les relacions, sobretot les sexoafectives, tenen una cosa molt reveladora. Ens posen davant el mirall.
0: I en aquest mirall apareixen ferides, pors, inseguretats, desitjos no resolts, tot allò que no hem elaborat i treballat internament, després es projecta en l'altre.
1: Aleshores, en què quedem? Ens perdem en l'altre o ens retrobem en l'altre?
0: Suposo que depèn de com ens hi vinculem. Potser l'amor conscient no és tant trobar algú com trobar-nos i validar-nos a través dels altres.
1: Perquè què és estimar de veritat? Fer d'obstacle al creixement de l'altre? O més aviat ser plataforma per impulsar-nos mútuament i poder desplegar-nos?
0: Jo crec que estimar és alliberar i alhora també sostenir.
1: Avui volem obrir aquesta conversa incòmoda i tan necessària sobre l'amor amb consciència, com a l'acció, com a camí d'autoconeixement, no per donar receptes, sinó per cultivar pensament crític, per qüestionar certeses i potser trobar una manera més honesta, més lliure i més coherent de vincular-nos.
0: I ho farem, com sempre, amb la millor companyia.
1: Moltes gràcies, Mariona.
0: Em sap greu, Jordi, però en aquest cas no parlava de tu, que també, eh? No només de de tu. Em referia a les nostres col·laboradores i a les persones que tenim convidades.
1: Ah, val, doncs si és així, entenc que ho diguis.
0: Bé, som la Mariona Rabassa Irla
1: i en Jordi Muñoz Jovell.
0: I obrim, ara sí, les portes d'aquesta nova eixida dedicada a l'amor conscient, amb el gran repte i la voluntat de construir, per poder construir des d'un lloc més autèntic.
1: Comencem.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Cor Empacantà de Mollet presenta avui diumenge a Can Gomà l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català Esquirols. L'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals a diferents poblacions catalanes i és que es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons del grup català. Montse Matencio és membre del Cor Empacantà.
1: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer a Montmeló, ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va, jo crec que es va crear per fer aquest espectacle, i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor Empacantà està acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrel Symphonic Band. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès celebra demà dilluns una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 6 de la tarda a la sala de plens de la Casa de la Vila i està obert a tota la ciutadania. Entre els punts destacats a l'ordre del dia i a l'aprovació de les festes locals de l'any 2027, la declaració de l'Institut Municipal de Serveis a les persones amb discapacitat com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament i l'aprovació del Pacte Local per la Llengua de Mollet del Vallès. La sessió es podrà seguir en directe a través del web municipal i també per Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i a través de radiomollet.com.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Y enhorabuena por este programa, que la verdad es que me ha encantado. Y no solo el de hoy, sino otros que he escuchado.
1: Gracias.
0: Y aportáis mucho valor.
2: Enhorabuena de corazón, porque cuando uno abre un espacio como este de conversación genuina, en la que hay, pues eso, libertad para que cada uno pueda decir lo que sienta de verdad y con un propósito constructivo, porque al final eso es lo importante, ¿no? Hay otros tipos de debates que se hacen más para ganar audiencia o para llegar a un punto de impacto, ¿no? A un nivel más de números. El verdadero impacto es el que se hace cuando una persona habla genuinamente, habla de su experiencia de corazón, ¿no? Y tanto Marta como yo creo que nos hemos sentido súper cómodos para poder compartir desde ahí, y eso es lo más importante, ¿no? Que simplemente somos un fractal de lo que probablemente cualquier persona esté viviendo en una relación, consciente, ¿no? Desde ese lugar que hoy le estamos dando, ¿no? Pues el valor a esa pareja y ese amor desde otro lugar.
3: A todos les va a resonar seguro y les va a encantar. Un placer, nos vemos muy pronto, que vaya muy bien.
1: Y que vayan muy bien vuestros proyectos también. Sí. Sí. Muchas gracias por todo.
2: Un abrazo.
4: Quina conversa. Com sempre, a nosaltres ens ha fet molt curta, però aquesta vegada teniu una versió una miqueta més llarga al nostre canal de YouTube. Ara anem cap al nostre rebost ancestral, on ens espera la Clara Ribatallada, que com sempre ens descobreix mites, relats i llegendes que conformen el nostre substrat cultural per ajudar-nos a entendre millor el nostre present.
5: Així és, i avui, sense anar més lluny, crec que ens parlarà d'una de les històries de la mitologia grega més famoses i més adients per parlar de l'amor conscient.
6: Si hagués de triar d'entre totes les històries ancestrals una que ens parli de l'amor conscient, em quedaria amb Eros i Psique, el mite inclòs en la novel·la de Poleu titulada La metamorfosi de Luci o l'Asa d'Or del segle II després de Crist. Diu que, una vegada, en una ciutat, hi havia un rei i una reina que tenien tres filles de gran bellesa. La més vella de les tres era la petita, Psique. N'era tan de bonica que la deessa Afrodita la considerava rival i la va voler castigar. Encomanà al seu fill Eros que li disparés una de les seves fletxes i la fes caure presa d'amor de la criatura més lletja i més vil. Però Eros se n'enamora tan bon punt la veu i no du a terme el càstig. Mana al vent Zèfir que s'emporti a la jove a un palau meravellós. A la nit, Eros s'esmunya al seu llit, li diu que és el seu marit i que tindrà una vida d'allò més feliç només que s'estigui d'intentar veure-lo, de voler esbrinar qui és realment. Psique comença a estimar-lo, però tanmateix se sent sola i enyora els seus, així que demana al marit invisible si la poden visitar les seves germanes. A contracor, ell s'hi avé i fa que Zèfir, el vent de l'oest, les porti al palau. Les germanes de Psique, corsecades per l'enveja en veure que sa germana viu en un palau luxós, fan creure a Psique que el seu nuvi és un monstre, un serpent que acabarà devorant-la. Enrosegada pel dubte, una nit, mentre el marit dorm al seu costat, Psique l'il·lumina amb una llàntia i descobreix el cos bellíssim d'Eros. Però una gota d'oli cremant de la llàntia cau damunt el braç d'Eros, que es desperta i, adonant-se que Psique l'ha desobeït, fuig i l'abandona. Psique inicia aleshores un viatge ple de proves i acabarà per retrobar-se amb el seu estimat. Esdevindrà deessa i tindran una filla. A l'inici del relat, Psique és una mortal i Eros un déu. No es troben en una situació d'igualtat i l'única relació possible és una relació amorosa inconscient, simbolitzada pel fet que només puguin trobar-se de nit a les fosques i que ella no pugui conèixer la veritable identitat del marit. Desobeint la prohibició, Psique il·lumina el rostre del marit mentre dorm. La llum és una metàfora de la consciència. A través d'aquest gest, Psique vol conèixer, vol saber, es trenca l'amor inconscient i comença un trajecte farcit de proves fins a arribar a l'amor conscient. La primera prova que s'imposa a Psique és endreçar una habitació plena de gra abans que es faci fosc. És una prova molt habitual en els contes populars, la cendrosa o la ventafocs, també ha de destriar llenties de la cendra, perquè abans d'anar al ball, és a dir, abans de sortir al món exterior com a adulta, cal aprendre a destriar el gra de la palla, a escollir bé. Les diverses proves imposades

psique requeriran que desenvolupi tant el coratge per encarar-les com també la humilitat per demanar ajuda. Les formigues, una canya, una àguila i una torre ajudaran successivament a psique a superar les proves. L'última prova és obtenir una gerra que contingui bellesa de Persèfona. Això implica baixar l'inframont, que simbolitza accedir a l'inconscient, acceptar la pròpia ombra. Després d'aquest periple de proves, de valentia i humilitat, d'autoconeixement i maduresa, Psique s'ha transformat i ara serà possible construir una relació conscient. Psique acaba esdevenint deessa i des d'aquesta nova posició d'igual a igual pot casar-se amb Eros i mantenir-hi una relació tant a la llum del dia com a la foscor de la nit. És a dir, una relació completa d'amor conscient. S'inicia amb un enamorament cec, una relació desigual, parcial i a les fosques, on no es pot veure la veritat ni conèixer realment l'altre. És una metàfora de l'amor projectiu, de l'enamorament impulsiu on idealitzem l'altre. Després de posar-hi llum, consciència i del viatge intern de creixement, és possible estimar de manera conscient. I aleshores es produeix el retrobament, triar-se de nou, però des d'un altre lloc, en igualtat. És llavors quan l'amor pot ser lliure, complet i madur. Un amor que integra la veritat, que incorpora ferides i aprenentatges, que ha passat per la pèrdua i la recuperació i que es basa en una tria conscient. Eros i Psique és el conte tipus d'una gran quantitat de contes populars que en depenen i que formen un dels cicles rondallístics més universals, el cicle de l'animal nubi o de l'espòs transformat. Dins d'aquest cicle trobem moltíssims contes amb un esquema comú. Algunes rondalles catalanes d'aquest cicle són Es Negret o Sacama Rotgera, recollides per Alcover, El Japerut i la Marieta, La Filadora, El Príncep Llangardaix o El Dragó de Set Caps i Set Cues, recollides per Amades, El Romaní, recollida per Mas Pons, o Los Blanc, recollida per Serra i Boldú. El conte de la Bella i la Bèstia també forma part d'aquest cicle rondallístic. Variants totes d'aquest mite d'Eros i Psique que ens parla del camí

I ara ens ve molt, molt de gust obrir la recambra de la Caroline Mowat. Aquesta vegada fent duet amb el músic Carles Jové. Ells dos són Inconsútil i avui ens descobreixen una proposta que porta el suggeridor títol de Brilli, brilli.

Seducció de cossos, hedonisme, endorfines, adrenalina, desig, foc, que rasa i crema i no deixa brasa. Agradar, seduir, conquerir, posseir, convertir-nos en fites, en reptes, en preses.

destrucció portada a l'extrem d'ella mateixa, la nostra destrucció. Ens tornem líquides, ens tornem àcides, ens tornem sàtires, ens fallen les costures, ens fallen els perímetres, ens falla l'estructura. Caos conceptual d'eufemismes, anglicismes, barbarismes que ens porta a la hiperracionalització de la vida i de l'amor. Són peces intercanviables d'un escenari preestablert. Veiem en l'altre la imatge que projectem, ens encapsulem en imaginaris perfectes, creem el tas amb una mitomania irresponsable, infantil. Veiem el que volem veure i no ens veiem. Sentim el que volem sentir i no ens escoltem. Encarnem totes les possibilitats i no n'encarnem cap d'aquest miratge fet a mida, i quan ens intuïm les ombres, en busquem un altre. Vivim a l'era del brilli-brilli, de l'apologia, de la novetat i el consum. Comprem pantalons nous desgastats, anhelant una història que no tenim paciència per viure. I consumim persones com Doritos, amb doble de glutamat.

0: I ara sí, arribem al final d'aquesta eixida dedicada a l'amor conscient. Aviam, n'hem fet tres de medleys.
1: Només?
0: Sí, només. I tot i així, no sé per què tinc la sensació que l'amor sempre desborda qualsevol intent de resum.
1: Impossible.
0: Potser perquè no és una teoria, sinó que és una experiència, l'amor. I sobretot, una pràctica de la qual l'única certesa només la pot trobar cadascú i cadascuna de nosaltres en el fons del seu sentir.
1: Tens tota la raó, Mariona. Diu, de fet, una gran poeta que admiro, l'Eva Ortega, que estimar és ampli, dit estimo és estret. I aquest vers seu expressa aquest univers immens que abarca l'amor. I al mateix temps, amb aquesta solitud tan individual que implica per cadascuna de nosaltres declinar el verb estimar en tots els seus racons.
0: De fet, Erich Fromm ho deia molt clar en la seva cèlebre obra L'art d'estimar. L'amor és una activitat, no un efecte passiu. És un estar continuat, no una arrencada sobtada.
1: És a dir, que estimar no és només sentir, i l'amor no és només un sentiment passatger o un encegament fortuit, sinó un art en si mateix, una facultat activa i una decisió conscient que requereix aprenentatge, disciplina, paciència i coratge.
0: És decidir, és responsabilitzar-se, és comprometre's amb una manera d'estar amb l'altre i també amb un o una mateixa.
1: I quan l'amor deixa de ser activitat conscient, sovint s'intoxica i es converteix en dependència, en expectativa, en control.
0: Conseqüències d'una por que fa que ens protegim amb cuirasses subtils o més evidents, com poden ser la ironia, la indiferència, l'exigència, la gelosia, la superficialitat, l'evitació... Totes elles estratègies que ens donen una falsa seguretat, però que ens allunyen de la trobada real.
1: Perquè potser l'amor conscient comença quan ens atrevim a travessar i baixar aquestes defenses, quan entenem que sense vulnerabilitat no hi ha intimitat. Només així ens podem mostrar i expressar qui som i què necessitem per realment teixir vincles més consistents, més vius.
0: I també quan aprenem a respectar els tempos, perquè estimar no és imposar ritmes, és saber si estem en el mateix moment vital. Si podem mirar, com també recordava Fromm citant Saint-Exupéry, junts i juntes cap a la mateixa direcció.
1: Efectivament, la sincronia no és fusió. No tothom està al mateix punt. No totes les necessitats coincideixen. I l'amor conscient també s'ha de veure quan hi ha trobada i quan no hi ha. I per molt afecte que ens tinguem, no sempre es dona. I que important és respectar els nostres moments i processos. Perquè segurament això és estimar.
0: Només així podem crear conjuntament un lloc segur, un espai on confiar, on explorar, on florir...
1: Com, de fet, ens agradaria que hagi estat avui aquesta eixida, un lloc segur per reflexionar sobre l'amor sense judicis, amb molta escolta i amb molta consciència.
0: Abans d'acomiadar-nos, us deixem, com sempre, quatre preguntes que volem regalar-te amb tot l'amor. Estimes des de la llibertat o des de la necessitat?
1: El que anomenes amor et permet ser més tu o et fa més petit, més petita?
0: Estàs repetint patrons heretats o estàs construint acords conscients?
1: I si l'amor fos menys trobar algú perfecte i més aprendre a estimar millor? Com sempre, podeu trobar el programa complet a Spotify, iVoox i a la nostra web, on també hi trobareu les ressonances de l'eixida, amb els textos i les cites per escrit, si voleu recuperar-les. I a més, podeu escoltar totes les cançons que han sonat avui, que han estat unes quantes, i moltes més que han quedat fora a la nostra playlist de Spotify.
0: Gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta eixida, per la seva confiança i la seva generositat que ens han permès aprofundir tant.
1: Gràcies a la Marta i al Guillermo per acompanyar-nos a l'Àgora.
0: A la Caroline Mowat i a la Clara Ribatallada per col·laborar amb aquestes seccions que són un tresor per nosaltres.
1: A l'Arlín Segués per posar veu i a l'Elit Burgat, música a la sintonia del programa.
0: A tot l'equip del Despertador per fer-nos costat i fer possible un cop més que avui seguim amb tu, obrint les portes de la nostra eixida.
1: I gràcies sobretot a tu per escoltar-nos amb el cor obert. Si l'amor és una activitat, potser ara mateix estem teixint una nova oportunitat per practicar-lo millor.
0: Ens acomiadem, no sabem si menjant nanissos, però almenys molt feliços i felices d'haver compartit aquesta estona i amb ganes de retrobar-nos aviat.
1: Una abraçada ben gran i fins a la propera eixida.
0: Fins a la propera.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
4: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
5: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
6: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
2: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: El POU.
8: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
7: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
2: El POU. Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
2: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat i amb ell tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tan de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.

0: l'espai amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Animam a Animomo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tan al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diem, que sovint diem de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que, en molts casos, hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que, com comentaves, tampoc és l'adequat. Doncs, què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tan en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, què és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè jo ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no, per m'estim, no? Perquè, sí. Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I per l'altra banda seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
1: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes socials, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí.
0: Sí, és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? En parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
2: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha mil canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar en tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé. Perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
2: Clar,
1: no?
2: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem mil exemples de vida, de models de família...
1: Ens comparem.
2: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Sí. Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes? Sí. Què és el que ens atrau d'aquests perfils que... O, per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que, en el meu cas, se m'allunya totalment de la meva realitat.
1: Sí.
2: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
1: Clar.
2: Per a 25 tàpers.
1: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho, no? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
2: Spoiler.
1: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostren una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... Pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis. Deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
2: No.
1: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat. intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
2: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què, no?
1: Totalment.
2: Aquest anàlisi personal.
1: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable. Per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
2: De quan jo era.
1: Quan jo era una nena, no? Uh-huh. Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no. Totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i sí, sí. Per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és un tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
2: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
2: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així... Clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
1: La nostra valia, també, no?
2: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
2: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No? Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades, els nens, jo sempre dic que són com una mica... que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
2: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar... però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no? Te suena esto, no?
2: Que pinta molt malament, això no acabarà.
1: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, la mare va convençuda de que això serà així.
2: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
1: Exacte.
2: He de preparar el sopar.
1: Amb la gerra...
2: Aquí tenia el rum-rum,
1: Eso es.
2: Vinga.
1: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors, aquí van passejant tu, pel supermercat. I apareix la secció de les galetes.
2: No, clar, és que no. El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles. I la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaurios.
2: Clar.
1: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
2: Explota.
1: Explota, es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò a quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
2: Correcte.
1: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre resopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
2: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
2: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, vale. Dona voltes. D'acord. I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no, fan comentaris, sí, sí, no, pobreta, sí, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
2: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? L'ojo se ve. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Ja parlarem de tot això, dels límits,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
2: Que tot ho estan analitzant els
1: infants. Ho estan analitzant tot.
2: I tot prenen nota i tu et sembla que un detall de no res... pues, no passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
1: I ja està.
2: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
1: Totalment.
2: Són escàners de la vida, no?
1: Totalment.
2: Llavors estan aprenent.
1: I és que són aprenents de vida.
2: Clar.
1: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta. No, no tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... U, pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
2: Molt bé.
1: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
2: Demà serà un altre dia.
1: Demà serà un altre dia,
2: molt bé.
1: Exacte.
2: Però t'estalvies el drama.
1: No, no dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
2: sí.
1: Però... estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
2: No, malament.
1: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
2: Molt bé.
1: Els nens i tothom.
2: Vale. Hauré de venir amb la llibreta per aprendre punts. Parlàvem d'aquest anàlisi personal, de com ens prenem les coses,
1: sí, sí.
2: I a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot. No?
1: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa... Parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles... sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle.
2: Clar.
1: Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després l'acabarem i ens equivocarem. I podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
2: I si ens equivoquem, podem demanar perdó?
1: Sempre. Ho hem de fer.
2: A tothom. Als nostres fills i filles també.
1: També.
2: Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
2: moltes
1: clar.
2: Moltes vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
1: sí.
2: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
2: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
2: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic... Saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare, com és el cervell d'un any i mig? Doncs pues això. I això que deies de la reparació, no?, és molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no. No, no, al contrari. Al contrari. I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, oh, ets una desagraïda. O allò que dius no ha passat mai.
2: Sí.
1: I això...
2: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles.
1: I allò encara fa més mal, perquè t'estan seguint sense veure. O sense veure allò que va passar. I al final la reparació és, veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre. Perquè l'emoció està allà.
2: És allà.
1: És allà.
2: No la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
2: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
2: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
2: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols acotar?
1: Un exercici portat.
2: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix, i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets, on et donguis el per...
2: El lavabo és un bon moment.
1: Ui, tancat allà.
2: Oi que sí? Em
1: vaig a dutxar, poses l'aigua, llavors...
2: Total. Tanca la porta, d'aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
2: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí, doncs vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
2: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
2: Vinga, jo vaig
1: demano...
2: a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
2: Vinga.
1: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però... avui passa algo molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionat a obrir la porta. I allà està, el teu fill i filla, que fa un any que no veus. Mira tal, mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut. Tot el que ha après, totes les coses que ha fet, i tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te-la un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
2: Ho veus o no?
1: Molt bé.
2: No dic res i ho dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no t'havia fet spoilers.
2: No, clar, m'hauries d'avisar. Perquè no hi ha res que remogui més que ara endavant i endarrere.
1: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és, quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
2: A veure, doncs si veig borrós ara no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho. Bé, és això, és... perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no?, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
1: I no? Què estic fent per arribar fins allà?
2: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui.
1: Sí.
2: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
2: Home, és que és així, és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
2: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes ganes.
2: Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, o estic veient, que això és fort, és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem, animem-nos, ben aviat.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El cantant molletà Gerard Turner serà un dels protagonistes del Mollet amb Orgull, la festa reivindicativa i festiva que se celebrarà el dissabte 4 de juliol amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Turner és una de les joves veus emergents de la ciutat. Aquest any ha guanyat popularitat gràcies a la seva participació al programa musical Eufòria de 3CAT, on va aconseguir superar diverses fases del concurs i mostrar el seu talent davant l'audiència catalana. En declaracions a Ràdio Mollet, el cantant s'ha mostrat molt content de poder actuar a Mollet i al Parc de Can Molà, un escenari en el que ell mateix hi ha assistit moltes festes majors com a públic i ara en serà el protagonista.
1: Doncs és molt guai, perquè després de sortir d'un Sant Jordi, en el que omples tot un Sant Jordi, que et diguin a la teva pròpia ciutat de fer un concert en un lloc en la que tu, antigues festes majors, veies a gent tocar i deies, uah, ojalà tocar aquí, doncs ara de cop tocar tu... Doncs és una cosa que dius, mira, un check a la llista de desitjos.
0: En concret, interpretarà unes 5 cançons seves, en versionarà unes altres i presentarà en exclusiva el seu nou single. En concret, seran uns 30 minuts d'espectacles que tindrà preparat per tota la gent que assisteixi a la festa. I també us informem que Mollet del Vallès reforçarà el servei d'ambulàncies amb dues noves unitats del sistema d'emergències mèdiques a partir de la mitjanit d'avui 25 de juny, coincidint amb l'entrada en funcionament del nou model de transport sanitari a la regió metropolitana nord. La ciutat incorporarà dues noves unitats de suport vital bàsic i ampliarà en 24 hores anuals la cobertura assistencial. La mesura forma part d'un contracte que preveu una inversió de 384,7 milions d'euros durant els pròxims 5 anys a la regió i que augmenta un 8,6% el nombre total d'ambulàncies, passant de 256 a 278 vehicles en total.

qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol. No és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en els processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més un marc explicatiu més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia hi és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que d'entrada et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
3: Sí, i a més es veu perquè encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual hi ha hagut un procés d'enfermetat previ, que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més al dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta una vegada amb la situació és completament normal. O sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de, a vegades inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, ja han hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no, el sí. tema de negociació i acceptació.
3: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia, jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria altra cosa, també entenem per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final... moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, potser s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: Bueno, d'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
3: clar,
1: ara,
3: és
1: no?
3: Que són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer, hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos. Sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir doncs un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en problemes de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no? Que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, facilites?
3: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, però al mateix temps la societat ens empenya una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? En què consisteix el dol. Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan es fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: Mm-hmm. T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que doncs una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
3: Són coses diferents, sí, perquè al final quan és per una pèrdua es treballa d'una certa manera, quan és sobre un procés d'enfermetat segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermedat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada, o potser si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema de quan és la persona la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i

0: noi de 13 anys que un noi de 6 anys, no? Però on està implicat? Aquella tendència de no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret d'acomiadar-se, a entendre què està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
1: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
0: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenedat edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com els nens volen anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després potser hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
1: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
0: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
1: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu, hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, no? I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir, és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona, i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
0: Això és un tema molt important, i se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena, de la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual en raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai i una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural, perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Mm. Llavors ens hem de permetre a vegades també el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents, doncs potser doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de i si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
1: Comentaves que feu grups de dol, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no? De benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no? Ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius,

0: i de què em queixo, no? Si aquesta persona ho està, no sé.
1: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar espai on no es sentin les persones jutjades, no, en aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenquem una mica aquests consells buits, una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un... la major part de la gent des d'una... intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre, s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
0: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però dèiem que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu, no?
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè dèiem que l'abordatge ha de ser diferent.
1: Sí, evidentment el dol per una pèrdua d'una persona s'abordarà d'una manera, i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no? Per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar el dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
0: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
1: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar, i també hem d'aprendre a escoltar, no? Una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades entre ells mateixos en aquest clima de conversació respectuosa, respecte als tons, respecte a les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però, evidentment, sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet anirem entrant doncs les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
0: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena o no? O hi ha persones que tenen eines suficients per ensortir-se soles?
1: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
0: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, has dit allò muntanya russa. Pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Allò de dir, pensava que ho havia superat i no.
1: I jo tampoc ni li diria recaiguda. Sempre soc molt amb els termes i intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com... i ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una pèrdua d'una persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres no pugui tenir tristesa quan penso en la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui... Que estigui malament, sinó dic que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? s'entén que la part de tristesa és quasi al final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
0: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és,
1: pot aparèixer.
0: Pot aparèixer.
1: I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que, igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després me recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Mm-hmm. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
0: Ja, de fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia. Mm. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari. I tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
1: Sí, sí, clar, al final el tema, tot no mateix, si estem parlant de normalització...
0: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina, bueno, exacte, passo pàgina de forma relativa, no?
1: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, de una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar. O sigui, poden una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot. I això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada cobre el caixó genera un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
0: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia ma mare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm-hmm. Entenc que...
1: Sí, perquè a més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no?
0: Uh-huh.
1: En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs, si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
0: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, sí, que és una muntanya russa, i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible, i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric, dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
1: Jo l'únic la recomanació, per tant, que una mica, si se'm permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
0: I si no necessites res, estàs al seu costat i
1: ja està.
0: I ja està.
1: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
0: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu, si no ens retrobem.
1: A vosaltres.
0: Si no ens retrobem a aquesta temporada, però segurament que la propera que sí que hi serà amb nosaltres. Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Igualment, gràcies.

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Reemissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, una setmana més amb el que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa molt guapo, amb cançons molt xules com aquesta des de l'any 2011 amb la Rihanna i el seu We Found Love. We found the love in a hopeless place. Vinga, va, comencem.

Toma, ja amb la Rihanna, no? We found love in a hopeless place. Comencem forts, eh? Des de l'any 2011, We found love de la Rihanna. Ojo amb el que ve ara, perquè anem fins l'any 1994 amb una cançó de Inni Camose, que m'hi jugo un pèsol que fa molt que no l'escoltes. És el seu He Comes the Hot Stepper. Ara diràs, ah, val, és aquella. Epa, na-na-na, que sí, na-na-na, na-na-na, He Comes the Hot Stepper.

Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? Quan la vaig veure vaig dir, ostres, aquesta l'he de posar, tu, que fa molt temps que segurament molta gent no l'haurà escoltat. Vinga, va, anem fins l'any 2000, del 94 passem al 2000, amb la Lara Fabian i el seu I Will Love Again.

I Will Love Again, ens diu la Lara Fabian. Ja, home, sí, clar que tornaràs a estimar. No pateixis, per això no pateixis. Ai, senyor. Vinga, va, amb la Lara Fabian marxem fins l'any 1999 i ens acompanya el senyor Gigi D'Agostino amb el seu L'amour toujours.

I Fly With You, ens diuen el bo d'en Gigi D'Agostino amb el seu cançó L'Amor T'ho Juga. Aquesta on l'havies ballat? És de l'any 99, fa dies, eh? La recordes on la vas ballar? Jo ara mateix no me'n recordo. I si me'n recordés, segurament seria nivell 2, que allò és Maresme. Oh. Ai, senyor. Vinga, va, anem amb una altra cançó des de l'any 1977, una cançó preciosa. Avui estem com molt romàntic, oi? Està sortint el programa molt romàntic, molt d'amor, no? No ho sé. No era premeditat en cap moment. Fins l'any 1977 amb la Yvonne Elliman i el seu If I Can Have You. I don't want nobody, baby, if I can have you. Que és bona aquesta cançó, és maca. Oh.

If I can't have you, I don't want nobody, baby, ens diu la bona de la Yvonne Elliman. És maca aquesta cançó, la veritat, una mica tristona la lletra, però bé, la música és brutal. Bé, la lletra també és maca, tot i que tristona. Vinga, va, anem amb una altra cançó des de l'any 1985. Vinga, va, una mica de marxeta. Into the Groove, de la senyora Madonna. Més que tots els temes, tots. Una gran part dels temes de la Madonna els trobo brutals. I sobretot de primera hora de discoteca, allò. Pam, tum, tum, tum, pam, la gent va entrant. Into the Groove, Madonna.

to the Groove des, des de l'any 85, un mega temazo la Madonna, no sé què em passa que m'entra banc amb la boca. Into the Groove, Madonna, però ojo amb el que ve ara, que això és, direu, ostres, però aquesta no sé si l'havien ballat, o potser sí. I have the time of my life, de la pel·li Dirty Dancing. Vinga, va.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Cor amb Pacanta de Mollet presenta avui diumenge a Can Gomà l'espectacle titulat Passejant Esquirols. Es tracta d'un concert basat en les cançons del mític grup de música folk català Esquirols. L'espectacle ja ha estat interpretat per d'altres corals a diferents poblacions catalanes i és que es tracta d'una adaptació per coral d'una vintena de cançons del grup català. Montse Matencio és membre del Cor amb Pacanta.
1: És un arranjament de les cançons dels Esquirols per coral que va fer una persona que es diu Carles Rulló i de fet aquest espectacle ja s'ha fet al Berguedà i també s'ha fet a Manresa. No fa molt es va fer a Montmeló. Ho han fet diferents corals. La primera coral era una coral petita que es va crear per fer aquest espectacle i després ja el concert següent ho van fer amb la coral Càrmina i després ho han fet amb la coral Sant Jordi i amb un conjunt de músics per acompanyar totes aquestes cançons.
0: El Cor amb Pacanta està acompanyat pel Cor La Violeta de Centelles i la Capella de Santa Maria de Ripoll. La base musical la posarà la formació Arrel Symphonic Band. De forma conjunta, tots plegats interpretaran un total de 14 cançons. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès celebra demà dilluns una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 6 de la tarda a la sala de plens de la Casa de la Vila i està oberta a tota la ciutadania. Entre els punts destacats a l'ordre del dia i a l'aprovació de les festes locals de l'any 2027, la declaració de l'Institut Municipal de Serveis a les persones amb discapacitat com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament i l'aprovació del Pacte Local per la Llengua de Mollet del Vallès. La sessió es podrà seguir en directe a través del web municipal i també per Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i a través de radiomollet.com.

Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Bé, no? Cançons Remember com aquesta. Anem amb el Fly on the Wing of the Wings of Love. Qui no l'havia ballat, aquesta? De quin any és això? 2003.

Fly on the Wings of Love. M'encanta com aquesta noia, la Eva, canta el Fly, Fly, m'encanta com ho diu. Que sapigueu que aquesta cançó originàriament anava a Eurovision, però no aquesta versió, sinó la versió original, que és amb guitarres, més acústic, i crec que era de Suècia o Dinamarca, un dels dos països, no me'n recordo, però anava una cançó que anava a Eurovisió. Vinga, va, anem fins a França amb els Fènix i el seu If I Ever Feel Better. Tant de bo que sí. They say an end can be a start, feels like a

If I ever feel better, des de França amb els Fènix. Em diràs que aquesta cançó no té bon rotllo. I la que ve ara, cuidado, perquè això ja és un himne. Des de l'any 1997, del Sensity World, el seu Get It Up. Aquesta quan la punxo por ahí, la gent es torna molt boja. This is an emergency. Aquesta cançó de tardeo, però tardeo dels bons, eh?

0: Mare meva, amb el Get It Up de Sensity World des de l'any 1997. No em dirà que no és una cançó de tardeo i de bon rotllo i de remember dels 90, no? Me now, get it on high. Ai, quins records amb aquesta cançó. Vinga, va, i la que anem a escoltar ara des de l'any 1999 és el Mambo No. 5 de Lou Vega. Qui no l'havia ballat, aquesta?
1: This is Mambo No. 5.
0: Mambo No. 5.

Touch the Sky, Mambo Number 5, des de l'any 1999. On l'havies ballat, aquesta? Aquesta l'havies ballat? Vamos. Si tens entre 38 i 50, l'havies ballat, però com si no ho veurà un mañana. Com aquesta que ve ara, del Let the Music Play. Mira quina veu, és el Barry White. Let the Music, amb els Funk Star Deluxe. Let the Music Play, bla, bla, bla.

one ticket, please. Let the music play, Funk Star Deluxe, amb una mega veu, com és en Barry White. Que no havia, que l'havia ballat, aquesta, i cançons de Barry White en general? Quina passada de veu, eh? Mare meva. Vinga, va, anem fins l'any 2002, que sonava aquí. David Guetta amb el seu...

Let me go. Des de l'any 2002 ens deia Love, don't let me go. L'amor no em deixa anar. Vaya por Dios. El bo de David Guetta. I marxem, bueno, marxo jo de l'estudi d'aquí de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pere Bernial i us deixo amb una mega cançó dels anys 80 dels Modern Talking, el You My Heart, You My Soul. Un gust, espero que hagueu gaudit de la música. Jo he gaudit posant-la. Ens escoltem la setmana que ve i espero que l'estiu vagi molt bé. Una abraçada.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
3: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
1: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
3: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
1: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia, les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè poden descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
3: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís, i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpula ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
1: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
3: Santamaria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels GRAE enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
3: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
3: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha extret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
1: Parlem ara del col·lectiu LGTBI perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
4: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
6: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
4: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
6: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
4: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
6: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, a on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
1: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
3: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
7: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
8: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició, que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQ+ de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
7: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
1: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
3: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
1: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
3: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
1: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
3: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
1: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
9: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
10: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
9: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de Gadà Madaliac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
11: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
9: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
1: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
3: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
12: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
13: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï el planeta d'una manera canviant i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
12: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
13: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim el planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
12: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
13: Es parlarà molt de temes d'aigua, de posar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
12: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
1: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
14: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
15: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar a la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
1: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
3: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
1: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
16: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo no me...
3: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
3: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una 30ena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
17: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
18: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
17: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper en veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
19: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart, on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets, de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només 2 punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de 2 minuts per acabar aquest enfrontament.
1: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
3: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als 8ens de final.
1: amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
3: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja els vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
1: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
3: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma, quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
1: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
3: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
1: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè porta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors, ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa marades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Dues persones han mort i un altre resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
9: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
7: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
7: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de creixer i superen de nou les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
9: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
7: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podem descarregar amb intensitat, acompanyats de tempesta, i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
7: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
9: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpul ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
7: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
9: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
7: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
9: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de protecció civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
7: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
11: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
12: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
11: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
12: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
11: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
12: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
11: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
7: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
9: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
7: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
9: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
7: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio Gemma Ponce.
13: Els fets van passar la nit de dissabte diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
14: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
13: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
15: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no, que no quedi l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
13: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
9: Pel que fa a aquest congrés d'arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
16: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
17: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
16: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
17: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim el planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir. Si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
16: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
17: Es parlarà molt de temes d'aigua, de posar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
16: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
7: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
18: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
19: Ho sabia, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
7: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
9: D'altra banda, avui aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
7: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
9: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar.

0: equipaments de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
1: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
0: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
2: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'Ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POU.
3: BXC Ràdio, Adrià Tella.
4: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POU que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
5: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
4: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
2: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
3: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
6: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
7: I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
6: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
8: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
9: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
6: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
2: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
10: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mi fin.
3: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què? En un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
2: Canviem de terç, seguim amb cultura. El foc i les bèsties, a part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició

0: de la Festa del Foc.
1: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar i al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
3: I la veritat és que és un plaer i, bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
2: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
4: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
1: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins, els arxius dels altres, i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
5: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
6: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
5: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
4: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
1: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
7: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
8: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
7: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
4: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem parlant de motociclisme perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
1: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74 a 76.
4: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
1: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
4: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

versió del Me and Bobby McGee de Chris Christopherson que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sillabeef, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy LaBeef. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country, edició 2034, que hem decidit començar Em recorda un personatge conegudíssim, una llegenda del rockabilly, el country i el blues, coneguda per la seva potent veu de baríton i la seva impressionant alçada de gairebé 2 metres. Sleepy, adormissat en anglès, no perquè estigués cansat, sinó per als seus ulls a parpelles caigudes i un ull gandul que tenia des de ben petit. Nascut a Arkansas, va començar la seva carrera cantant música gospel a Houston i després va editar el seu primer senzill el 1957. Des d'aleshores va ser una figura de culte, especialment a Europa i també a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mule Train, i amb el Roll Over Beethoven.

una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors amb tota la carrera que han fet. Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials.

This song remembers when Trisha Yearwood. Era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passar, a canviar-li el nom. No es deia country, es deia nova música americana. I així varen titular una sèrie de compactes de promoció, que també es venien, que es deien New American Music en diferents volums. Aquest va ser el número 1, que contenia cançons de Trisha Yearwood, Damlew Harris, Reba McEntire, Marty Stewart, Vince Gill, Tracy Byrd i molts d'altres. Com per exemple els Mavericks, amb aquest What a Crying Shame.

What a crying shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johnsburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem doncs els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can't Be Right, i després en la primera, Els Turons de Casa, Hills of Home, que això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well, it can't

Que no pari la música country en totes les seves variants i subestils, com per exemple aquest preciós rimes d'Acoustic Endeavors amb aquest bluegrass que ens aportaven. O, per exemple, que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular, sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Than That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Radar.

The Flaming Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó però escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wynn Barvel i Don Poitras, que van registrar, com hem dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Flaming Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004 amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well, un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar per desgràcia el passat 2019.
1: Well, I'm hurting every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt that's losing its thread.

deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nanny, una cantautora i artista honky-tonk originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee. Amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70, amb influències que van, òbviament, des del sud, del sud, fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta que porta el nom de Honky Tonky.

Haig de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat en els darrers temps o dels darrers en rebuts. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert com tants altres a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

disc que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obra, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindell.

0: I got you, buddy.
1: Hey, can we get this guy a beer?
0: Now put it on my tab.
2: Adéu-siau i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966, és una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana, de fet, és el darrer espai A Fons que compartim aquest curs i ho fem de la mà de Junts per Catalunya a Mollet. En la seva representació, com és habitual, ens acompanya la seva regidora i portaveu, Carme Eulària, a qui saludem. Bona tarda, Carme.
2: Bona tarda i disculpeu-me que aquest cop ho haurem de fer per telèfon perquè els temes personals no ha sigut possible estar aquí amb vosaltres, però em disculpo perquè de vegades sabeu que no és el mateix presencial que no pas fer-ho per telèfon o quan es tracta d'un programa com el d'avui.
1: Cap problema, Carme. Al final podem mantenir aquestes converses d'igual manera, de manera telefònica, perquè al final el que fem és doncs, comentar l'actualitat de la nostra ciutat, així que cap problema. Comencem parlant precisament perquè aquest espai A Fons és el darrer que compartim, aquest curs escolar, podríem dir. Per tant, no podem començar d'una altra manera que fent un balanç. Carme, quin seria el balanç que faríeu d'aquest curs amb la mirada posada en aquests mesos de treball enrere?
2: Sí, de fet, el balanç que fem nosaltres d'aquest primer semestre d'aquest any és, podríem dir que políticament és positiu. Per quina és la raó? Sabeu que vam acabar l'any amb un acord per pressupostos amb el govern de la ciutat, amb una llista que vàrem fer d'uns diferents punts. En aquest cas hi havia 6 punts a tractar i 6 punts acordats. D'aquests 6 hi ha 3 que ja estan agafant molta forma. Un d'ells ja està gairebé tancat. L'altre, que seria el tema de la llengua, que si llavors si tenc un espai, doncs us ho explicaré més profundament perquè passarà al ple d'aquest mes. L'altre és l'aparcament i la mobilitat, on també hem avançat d'una manera significativa amb aquest nou aparcament que tindrem a Can Filosa, que és de 70 places d'aparcament a Can Filosa, pendent encara com acabarà l'aparcament de Santa Rosa i també aquest ús de cada estrada. I per l'altre punt que també estem treballant i que està també començant a agafar forma, tot i que és també el que va un palet més lent, és el tema del comerç i l'activitat econòmica, on es demanava doncs, aquest estudi de viabilitat d'un servei de càrring, que vam explicar que s'hauria de fer a dins dels aparcaments municipals per tal que les persones puguin arribar amb el cotxe agafant aquest servei de càrring i puguin desenvolupar la seva activitat comercial a la nostra ciutat sense més que agafar doncs, aquest carro, per dir-ho així, que es pot trobar en el seu lloc, ampliant el cotxe amb el que hagin comprat i bueno, faríem una mica més fàcil el fet d'anar a comprar a la nostra ciutat, on també vàrem demanar de posar en marxa un programa municipal d'ús temporal de locals buits. Per això s'està elaborant també una llista d'aquests locals buits que hi ha a la ciutat per veure quins són aquest ús que se li podria donar, que donaria vida no només al carrer, sinó també als locals que en aquest cas doncs, estan en posició de lloguer, doncs també podrien ser més atractius per noves emprenedories que poguessin venir a la nostra ciutat. I per altra banda, que també molt important, era el tema d'aquesta creació d'aquesta mesa de comerç, que seria no només amb una participació de comerciants, sinó que hi haurien comerciants, ajuntament i veïnat. Amb aquest punt diferent de buscar doncs, els veïns i veïnes de cada àrea doncs, també per debatre quin és el sistema comercial o una mica doncs, l'espai comercial que estem ocupant a casa nostra. Quan parlem també del comerç, i faig una mica d'incís, també nosaltres ho veiem com una activació no només comercial, sinó activació econòmica com a ciutat. Això després, evidentment, fa de retruc que tinguem una ciutat més il·luminada, que si està més il·luminada és una ciutat més segura, que sigui una ciutat més atractiva, no només per la gent de casa nostra, sinó també per les poblacions del voltant. Aleshores, seríem més rica amb aquestes doncs, visites de la gent de fora i, evidentment, representa que tota aquesta activitat tant comercial com econòmica doncs posaria la ciutat del Mollet en el lloc on creiem que comercialment ha d'estar, perquè hi ha aquest potencial. Aquests 3 punts, i després si em dones espai parlarem del tema del català, ja els tenim. És a dir, tot això ja està formant part del nostre dia a dia, del dia a dia de l'Ajuntament, amb els acords i amb tot el que ja veieu que us anem explicant. Val? Això vol dir que ens en queden 3 més, per dir-ho així, i estem a la meitat d'any. Vol dir que les coses funcionen, que aquella llista que alguns varen criticar dient que era una llista de la compra, que no es compliria, doncs s'està complint. Perquè importa. El que molletans i molletanes ens han vingut a explicar, el que molletans i molletanes desitgen per la seva ciutat, per la millora de la seva ciutat, just per Catalunya ho estem fent. I ho fem amb aquests petits acords que estem veient que tenen aquest fruit. Uh-huh. I aleshores, si t'explico una miqueta lo del català, que crec que és moment, sí, que és moment també de lligar-ho, perquè el dilluns que ve passarà a ple. Sabeu que nosaltres, el punt número 1 d'aquest acord era la llengua, l'educació i l'identitat, i que tot això va començar, us enganyaria si dic el 10 de gener, perquè va ser un dels primers punts que vam posar sobre la taula, i a hores d'ara, com bé heu pogut servir per les nostres xarxes i per les xarxes també de l'Ajuntament, doncs les coses van molt i molt bé. La llengua catalana. A Mollet sabem que estem en un moment complicat, és una situació d'emergència lingüística, i en aquest sentit, evidentment, és necessari que les administracions emprenguem mesures necessàries des de l'àmbit local per promocionar l'ús del social de la nostra llengua i aconseguir que, evidentment, el català sigui eina de comunicació als nostres carrers, places i, per dir-ho així també, i en el mateix sistema municipal, no?, de com l'Ajuntament, els nostres espais de conducta municipal, que moltes vegades el català desapareix. Dit això, hem fet una presentació dient com estava el català ubicat a la nostra ciutat. Sabeu que només el 20% del jovent molletà doncs, utilitza el català com la seva eina de comunicació, i això és molt i molt i molt poc. Llavors, en aquest context, nosaltres vàrem poder èmfasi doncs, a diferents coses que vàrem proposar dintre d'aquest pacte, que era que la llengua catalana doncs, que fos la llengua vehicular a tots els nivells per garantir que el català, doncs, evidentment, es trobi a les escoles, instituts, empreses, que hi hagin una recuperació i una protecció de la llengua, perquè si no la recuperem, sabem que aquesta identitat nacional, aquesta identitat, doncs, cada cop va més enrere. Amb tot això, com vam començar? Bé, sabeu que vam demanar doncs, de poder arribar a un agermanament, a uns acords amb l'Escola Bressola de la Catalunya Nord, a Perpinyà. S'ha treballat molt, i no només treballat, sinó que s'ha arribat doncs, a uns acords amb l'Escola Bressola després d'haver tingut a la nostra ciutat aquesta exposició de l'Escola Bressola, haver anat a Perpinyà a conèixer de primera mà acompanyats de mestres de la nostra ciutat, acompanyats de persones vinculades en el món de l'educació de la Generalitat i més la regidora. En aquest cas, aquí agraïm tot l'esforç que ha fet perquè això sigui un èxit. Doncs vam anar a Perpinyà, vam poder treballar conjuntament i sobre el territori i explicar també la situació que teníem a Mollet, i aquí hem fet un gran pas. O sigui, tot això ja està escrit, tot això és aquest programa d'intercanvi que és el que estem buscant, doncs ja té forma. Aquesta inclusió, que és una línia prioritària per nosaltres, la inclusió de buscar el català com a eina vehicular no només a la Catalunya Sud, com es diuen ells, sinó també amb la Catalunya Nord, doncs ja, això ja és un fet. No? Aleshores, això sortirà a debatre en el ple de dilluns vinent, sí, ja serà dilluns, perquè aquesta setmana és una mica així, i esperem tant de bo que tothom doncs, estigui a favor de mantenir això i de provocar que la llengua, que és la nostra identitat, que és un moviment de cohesió, que la llengua és doncs, l'arrelament a la nostra terra, doncs que puguem tindre un èxit rotund i que tant de bo, sabem que no serà tothom, però que tant de bo tothom pugui votar a favor d'aquest pla local per la llengua ben treballat, ben executat, no només per la part política, sinó també per la part de tècnics de l'Ajuntament, que han fet una gran feina.
1: Després recuperarem el tema del ple municipal que, com bé apuntaves, doncs, té lloc el dilluns, però tornant a les actuacions doncs, que s'han estat desenvolupant aquests mesos, aquesta llista de la compra no? que comentaves, doncs, tots aquests treballs en els quals hi voleu posar l'accent i en els que doncs, també hi heu treballat. Al final estem parlant d'actuacions que s'han fet en el que portem d'any, en aquests 6 mesos. Com ha estat aquest treball, Carme, amb el govern municipal?
2: Nosaltres, quan vam arribar a aquest acord, vam tenir molt clar que el que havíem de fer era posar dades i que cada mes s'havia d'encetar una carpeta nova, perquè sabem de les dificultats, perquè aquí hi entra no només hi entra el govern, sinó que hi entra també els tècnics no? i les regidories pertinents de cada una de les àrees. Aleshores, jo he de dir que ha sigut molt fluida. És a dir, nosaltres, quan vàrem anar a parlar amb el govern per dir-los que volíem que aquella part de Mollet que no els va votar, o que sí, perquè al final nosaltres hem agafat un gruix de gent que ens ha vingut a veure per explicar-nos coses que no estan bé, per veure si podíem doncs, aconseguir fer algun canvi en aquest govern. No sabem si va votar uns o els altres, però quan ens vam dirigir vam començar de la següent manera. Vam anar a parlar amb l'alcaldessa i li vàrem dir: nosaltres continuem treballant per Mollet. Nosaltres treballem per Mollet sempre i hem d'aconseguir coses. I com que són coses que no tenen un gran valor econòmic, són coses que no faran moure dificultats, sinó ans al contrari, o sigui, són coses que ens hi hem de posar, i si ens hi posem, i nosaltres, jo sempre és el que dic, no? És el govern socialista, quan va fer la propaganda de com era, deia que es tenia la mà, no? Doncs vam anar allà i vam dir: no dèieu que es teníeu la mà, doncs ara és el moment, no? I Junts per Catalunya el que vol és que bolletans i molletanes ho puguin veure reflexat doncs, en el seu dia a dia. Dit això, llavors, amb el coordinador, amb en Raül Broto, doncs vam començar aquests treballs. Va ser una negociació que vam tenir estires i afluixes, evidentment, perquè tot està signat en un paper i de vegades hi ha coses que cal matitzar-les. Però vam comprometre'ns que el gener començàvem i així ha estat. Tema que toquem, tema que encetem. Quan aquest tema encetat ja comença a agafar forma, n'encetem el següent. No us podem tocar tots alhora. Primer de tot, perquè Junts per Catalunya només hi ha una regidora, per dir-ho així, encara que tinc el gruix del meu equip que ajuda moltíssim, però ho hem de fer les coses ben fetes, començar-les, acabar-les. La relació amb el govern ha estat aquesta. He de dir que també ens felicitem tots, i crec que ells també en són conscients, no?, d'aquest bon funcionament, perquè jo un dia explicava, no sé si t'ho deien a tu, que l'oposició estem per fer oposició, per fer crítica constructiva, per criticar allò que no està bé, però també per millorar i per projectar coses, perquè també és la nostra responsabilitat. La ciutat té responsabilitat nostra, també. Aleshores, si podem fer que passin coses, és la nostra obligació fer-ho, i així ho hem fet.
1: Mm-hmm. Doncs, en tot cas, Carme, un tema del qual portem parlant des de principis d'any i que en continuarem parlant a mesura que es vagin desenvolupant aquestes altres actuacions. I recuperem ara, sí, el tema del ple corresponent al mes de juny, que, com apuntàvem, té lloc el dilluns vinent. Destacaves aquesta possible aprovació del Pla Local per la Llengua. Quins altres punts destacaríeu d'aquest ple de juny?
2: Jo us diria, sincerament, que és un ple que... Bé, per dir-ho així, és un ple on hi ha pocs tràmits, hi ha un parell de tràmits administratius, però d'allò que es parlarà són coses que crec que no tindrem cap mena de problema amb entendre'ns, perquè parlarem sobre el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. Aquí parlem de dignitat i respecte. Jo crec que no ens podem ni plantejar, perquè, de fet, vull dir, tot el que exposen doncs, és el que ha de ser. I, per altra banda, doncs, també, com que el 28 de juny és el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI, doncs tornarem també a parlar d'aquest tema. No hi haurà més coses, és a dir, tota la resta són punts molt, per dir-ho així, molt normals o molt tècnic, però sí que és veritat que saps que entrarem una altra vegada amb tot allò que fem dels plecs i preguntes, i com que Junts per Catalunya, doncs fins que no tinguem aquesta comissió oberta per poder fer aquest canvi del ROM, que sabeu que ens van dir que sí, però ara, a hores d'ara encara esperem doncs, aquesta composició d'aquesta comissió per poder desenvolupar aquests petits canvis del ROM que vàrem demanar, doncs continuarem treballant amb el tema de plecs i preguntes. A l'últim ple parlàvem de benestar animal, us en recordeu que vam estar tocant el tema de les zones d'ús compartit, i aquest cop, ja ho avanço, parlarem de Canarimont. Parlarem de Canarimont, i més que res, per dir-ho així, no només del manteniment, sinó dels problemes d'accessibilitat que tenen moltes persones. Crec que ja és un moment de posar-ho sobre la taula com un tema únic, perquè les deficiències que s'hi han trobat són tan altes que cal que busquem una mica d'ordre i comencem a treballar. I el que dèiem, busquem un tema, el treballem, buscarem solucions, buscarem respostes i vetllarem per donar també respostes a ciutadans i ciutadanes, perquè això, quan ens arriba a nosaltres, ja poden ser temes que encetem, com es diu per Catalunya, però moltes vegades són temes que la ciutat et demana per la importància que tenen. I en aquest darrer ple, que serà el d'abans del mes de juliol, doncs parlarem d'aquests problemes d'accessibilitat i aquest problema de manteniment que té el centre esportiu de Canarimont, que té un ús per la ciutadania molt important i que no podem permetre que a hores d'ara doncs, encara estigui com està. I passarà per el ple, el pacte local pel català, que espero que bueno, ho sabrem dilluns, a veure quines sorpreses ens podem trobar.
1: Doncs en tot cas, temes que, com dèiem, es portaran a debat el proper dilluns en el ple municipal. I comentem temes també d'educació, Carme, perquè l'Ajuntament de Mollet invertirà més de 3 milions d'euros en el que és la millora dels centres educatius públics d'aquí de la ciutat, i ho farà en un projecte que desenvoluparà fins a l'any 2028 i que, de fet, doncs, sí, això preveu millores en tots els centres públics d'aquí de l'escola. Des de Junts per Catalunya a Mollet, com valoreu aquesta iniciativa, aquesta inversió?
2: Aquí hi ha dues coses a valorar. Primera és, anem tard, i sabeu que això és, tinc aquest bon costum, no? Però jo crec que a vegades fem o es fan o fan doncs una molt bona explicació del que es farà, però això sempre arriba d'una manera que no és la correcta. És a dir, anem tard, estem parlant de molts milions i estem parlant de que poder d'aquí un any i mig doncs començarem a veure. Amb això sóc molt reàcia, perquè jo ja entenc, eh? O sigui, ja entenc que hi ha unes burocràcies, ja entenc que hi ha uns tràmits, ja entenc que s'han de fer les coses a poc a poc i fer-les ben fetes. Però tots sabem com estan les escoles de Mollet. I això no ve d'ara. Això ve de fa molt de temps. Tots sabem els problemes que hi ha. I això no ve d'ara. Això ve de fa molt temps. I em torno a repetir a mi mateixa. I qui governava? Sempre han governat els mateixos, no? És a dir, que ara en aquest moment em diguin, oi, sí, agafarem aquests diners i ho posarem i ho farem i tal. Ja m'està bé, és a dir, hi ha una part molt bona, perquè ens hem de, com aquell que diu, doncs, conformar, no? I és millor que hi hagin aquests diners per poder-ho posar que no pas que no hi siguin. Però tot i amb això, estem parlant que Mollet té uns problemes de fa molt de temps i que hem estat governant sempre pels mateixos. Aleshores, sóc una mica reticent, és a dir, ho vull veure, vull saber que això es fa. M'agradaria donar una imatge més positiva, eh? Però al final l'únic positiu és que sí, d'acord, hi ha els diners, però necessitarem veure que tot això es dugui a terme. Perquè al final les coses doncs acaben passant i passen els mesos i encara no se solucionen, perquè quan no falta una cosa, falta una altra. I això molts ciutadans ho saben i ho veuen, ens ha passat mil vegades amb moltes obres que s'han quedat allà doncs bloquejades i no hem acabat d'arrencar. Aleshores, aquesta sensació de cansament, de que les coses no es fan, existeix. Aleshores, és un bon inici tindre aquests diners i dir que ho farem? Sí, està clar que sí. Però clar, fem-ho i que realment tot això arribi. I més estem parlant d'educació, que ja sabem tots com tenim l'educació a Catalunya i també sabem quina situació tan delicada tenim amb aquestes defenses d'acords que s'haurien de fer i que no es fan. Sembla que tot s'allargui en el temps, no? I també he de dir-ho, i tots són els mateixos. Aleshores, si no ens podem entendre per arribar a un acord amb els mestres, si ara diem que tenim els diners, però ja ho veurem quan ho veiem, doncs, deixem-ho així, no? És a dir, a veure què passa i en parlarem. Ja sabeu que a mi aquestes coses doncs, m'agrada seguir-les perquè al final que no podem deixar que tot quedi només amb una bona frase i amb una bona caixa de diners perquè hem de veure resultats.
1: Mm-hmm. Al final que parlem d'educació, també doncs, comentar que des de l'Ajuntament es sol·licitarà al Departament d'Educació de la Generalitat de, doncs, que s'autoritzi a obrir una nova estança a l'Escola Bressol Municipal de la Xarranca, bàsicament doncs, per poder ampliar el que és l'oferta de places per als infants que cursen IU de cara al curs vinent.
2: Totalment d'acord. Totalment d'acord. Ara vaig a fer, no m'ho has preguntat, però vull dir, jo faig sagesses cada vegada, oi? Com que, bueno, llàstima que no veig el rellotge, no sé com vaig de minuts. Però, de fet, el govern de Mollet, això ja no hauria de ser notícia. És a dir, ho ha de fer. O sigui, estem parlant moltes vegades quan els diem, oi, que hauríem de fer això, i et diuen, bueno, però això no és cosa nostra, això és de la Generalitat, tant és. Tu tens l'obligació de provocar que les coses passin. Llavors, moltes vegades sembla que esperem que la ciutadania t'ho demani per poder-ho fer, no? I aleshores, jo crec que això ja hauria de ser una cosa que en el dia a dia polític del govern de la ciutat, això ja hauria d'estar escrit. Que em sembla bé que en fem publicitat i ho expliquem. Ha de ser així, evidentment, ells també fan la seva política, han d'explicar les coses que fan, eh? Però jo el que penso és que hauríem de veure més resultats i que ells tenen l'obligació de que les coses passin, provocar que les coses passin. I si depèn de la Generalitat i són ells mateixos, doncs ja tardem i totalment, evidentment, a favor de que es puguin ampliar aquestes places.
1: I comentem temes més festius, Carme, perquè tot just demà divendres comença el que és el Festival de Bombolles de la nostra ciutat.
2: Sí, també en aquest cas, també no sé quin dia en parlàvem, que, bueno, doncs ara també el Festival de Bombolles no només és que és un pol d'atracció de molta gent, molletans i molletanes, nens i nenes, famílies totes, però per altra banda també ara l'Ajuntament hi és al darrere i subvenciona i ajuda i es compromet a que aquest festival continuï endavant. No sé si puc, però vull dir, com que això que et dic, que no veig el temps...
1: Endavant,
2: però també
1: encara faig... tenim 5
2: sí,
1: minuts.
2: Perquè deixem que faci un incís, no? I crec que també hem de parlar de Sant Joan, perquè no se n'està dient gaire no res i no vam poder encendre el foc, la foguera de Sant Joan. I llavors sembla que tot ha quedat una mica així, perquè l'Ajuntament dona unes explicacions que resulta que varen venir uns agents rurals i varen dir que aquest foc... som una ciutat de 53.053 habitants. Som una ciutat amb uns amb un servei de personal de l'Ajuntament de debò, o sigui, que en sap molt, que fa les coses ben fetes i que estan molt atents a tot això. Aleshores, no entenc aquest no perquè això no està bé haver-ho acceptat d'aquesta manera. O sigui, em costa una mica d'assumir, no? Si a les 8 del vespre va passar algú per allà que hi va dir, no, això no ho podreu encendre. Aquest foc sempre s'encès bé, porta les mesures que correspon, té un espai que és a l'apropiat, és a dir, s'ha buscat a l'espai, s'ha trobat. Aleshores, jo crec que entitats i partits polítics i molts ciutadans i s'han quedat amb allò de com, és a dir, la foguera de Sant Joan, una cosa tan important, no només per lo que significa, sinó per l'esforç de la gent que va venir amb la flama del Canigó, per aquesta tradició catalana tan nostra, per aquest espai tan, entre cometes, tan normalitzat, que és on fem el foc a la ciutat, i que a hores d'ara ens diguin que ja em preguntaran a veure per quina raó els hi van dir, perquè demanaran explicacions. Sant Joan ja ha passat. La nit màgica de Sant Joan ja ha passat. I fins l'any que ve no en tornarem a tenir una altra. Aleshores, el que diem és... crec que tenim un govern suficientment ampli com per poder haver actuat amb més fermesa davant d'aquest acte. Aleshores, com que no vull que es quedi sense explicar, dic ara que m'aparles d'actes, doncs hi posarem el Sant Joan aquí al mig.
1: Us han traslladat aquest malestar als veïns?
2: Sí, i les entitats. Veïns i entitats. Clar, de fet és una cosa molt esperada. Hi ha molta gent que està vinculada a la festa de Sant Joan, aquesta tradició tan nostra. És una cosa que no es pot fer un altre dia, perquè Sant Joan, o sigui, la revetlla de Sant Joan és aquella nit. O sigui, a vegades dius, mira, ha plogut, oita, doncs ho farem un altre dia. No, ja està. És en aquell moment, i aquí darrere hi ha moltes entitats de la ciutat, i nosaltres vam començar a rebre missatges dient, però què ha passat? Però com pot ser? Però al final... molta gent són coneixedors de com es fa aquest foc, no? Aquesta foguera, no? O sigui, els metres que s'han de baixar de distància, nord, sud, est, oest, és a dir, al final és una composició molt ben estudiada i molt segura. Aleshores, el problema era que hi havia una sèrie de fustes que no hi podien ser. També pot ser que hi hagi una bretolada i que hi hagin posat una cosa que no toca. També, això també estem d'acord, eh? Però no vam poder solucionar-ho, això. No vam tindre aquest moviment de donem-hi la volta, és a dir, remenguem-nos i aconseguim-ho, perquè la revetlla de Sant Joan és aquesta nit. I a darrere, què diem, eh? Vull dir, no només és la gent de la ciutat, sinó que la flama del Canigó, les emocions que es mouen aquella nit... I la gent, clar, anava allà i deia, i doncs, no? I moltes entitats doncs, ens han expressat el seu desacord amb aquesta manera de fer, eh?
1: Doncs queda comentat aquest tema de Sant Joan i, Carme, en un minut seguim parlant de temes festius perquè fa un parell de setmanes que Mollet distingia a 37 persones, també entitats i empreses, amb la distinció cívica per Mollet. En un minut comentem aquest tema, Carme.
2: En un minut, un dels millors moments de la nostra ciutat en aquests 6 mesos que portem d'any, que és agrair a totes aquelles persones que han viscut la ciutat, que viuen la ciutat, que fan créixer la ciutat, que commemoren la ciutat i que porten la ciutat tan arrelada com és aquesta gran festa, amb entitats, amb empreses, amb persones, amb famílies de persones que malauradament ja no hi són. Jo crec que va ser un moment de recolliment, un moment de gràcia, d'il·lusió entre tothom, no? D'aquella satisfacció personal perquè som Mollet, perquè estimem la ciutat i perquè compartir-ho d'aquesta manera doncs és aquell punt jo no diria punt final, sinó aquell punt i coma d'una trajectòria de moltes mm-hmm. persones de casa nostra que fan aquesta boniques accions per un millor Mollet.
1: Doncs amb això, Carme, posem punt i final. Agrair-te que ens has acompanyat tota aquesta temporada. Molt bones vacances. Ens trobem a partir del setembre en aquest espai de la Fons. Que vagi molt bé, Carme. Adéu-siau.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: És una voz.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo, Terrícmics, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, "Playing with my heart", que aquí es va dir "debe haber un ángel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Vigis, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh, que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Molla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots en peus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olivier de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

no abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: i l'amor, Com està l'amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger, doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert

El bon dia dels meus amics, els Pets. I del 1997. Una cançó realment optimista.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, eh? La tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que, escoltant el programa, t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

Que te puedo dar era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Jack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh,
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menys agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces que nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos, nos reímos muy a gusto. És veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència, som més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és una cançó desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap. Quina enveja, papallones i ocellets. Aquesta
0: que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols. Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He fet la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Ei. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale.
0: Au, nen!

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973. Tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Cristina, Cristina Viude de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Ens estàvem situats a l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com deia, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest Sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran, els Pets.

Doncs sí, els pets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau, el tema Gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels pets.

Em sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs, amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals. Doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el que es queda a la casa, doncs, va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i a qui segueix estimant. Així, doncs, molt interessant. No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins a aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després, de l'any 2001, quan, després d'una gira en la qual, doncs, van celebrar els seus 15 anys i en els quals, doncs, es va trobar evidentment a faltar en Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball, poc després, va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins a aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau durant la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament Feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana d'arriba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dona títol, Agost, amb els Pets, els Constantí, avui al Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica nova petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: Temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui he volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. La cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així de bé sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo d'Una estona de cel, enregistrada amb una cinta de casset.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock and Clàssics d'avui, acomiadem ja els pets, encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent. I també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més pets, ara amb el disc Fràgil, publicat l'any 2010, i sense glaçons amb els pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos una setmana més.

Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet en la seva versió estiuenca. Bar Tiki en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carles Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bar Tiki d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agrada i poseu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 26 de juny de 2026, programa número 39 de la temporada i primer de la temporada d'estiu. I si sona aquesta sintonia, això vol dir que hem sortit a la terrassa del bar i que tenim un Bar Tiki edició d'estiu, on ens dediquem a experimentar una mica i a posar més música i xerrar menys. Com sempre, però, tindrem, això sí, la música i les històries que l'envolten.

0: que per ser això, aquesta sintonia és Sleepwalk, una peça de 1959 original del duo Santo and Johnny. I aquest so tan distintiu, això que sentiu tan propi de la cançó, prové de la steel guitar que tocava en Santo Farina i que crea aquest efecte lliscant tan característic. Però el programa d'avui no van instrumentals als anys 50, sinó que parlarem d'un estil de música llatina que va fer ballar tot el barrio. És com el reggaeton dels anys 60, però que ningú no se m'espanti, ja ho veureu, perquè avui parlem de Boogaloo. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Sí, amics, parlem de Boogaloo i potser aquest nom, per aquest nom no et ve gaire present, però el Boogaloo també és conegut com a Latin Soul i això ja ens dona una pista. El Boogaloo és un tipus de música d'arrel fonamentalment llatinoamericana que neix a la ciutat de Nova York a principis dels anys 60 del segle passat. La música llatina als anys 50, o fins aleshores, es movia fonamentalment entre el mambo, que va tenir moltíssima acceptació als Estats Units, tant entre el públic llatí com també entre el públic anglosaxó, també el xa-xa-xa i un gènere que li deien pachanga, també li deien charanga. La salsa, que ara semblaria l'arrel i quelcom omnipresent, ben bé ni existia, ja que això va ser una invenció de finals dels anys 60. Bé, imaginem la ciutat de Nova York, on hi havia un barri com el Harlem espanyol, l'Spanish Harlem, amb una gran comunitat de gent principalment de Puerto Rico, però també de Cuba i ja més enllà d'altres països llatinoamericans. Aquestes comunitats tenien les seves sonoritats que ja s'havien començat a barrejar amb el jazz clàssic. Però d'una altra banda, també hi havia la comunitat negra que consumia rhythm and blues i també rock and roll. Els programadors a les discoteques o sales de ball veien que quan hi havia música llatina, els negres no sortien a la pista i alhora hi havia una certa reticència entre la comunitat llatina amb aquests sons del rhythm and blues. Òbviament la cosa no va ser tan directa, sinó que va fluir d'una manera més orgànica, però en general el que es va veure és que va ser que aquells músics llatins que prenien influències del rhythm and blues donaven una accessibilitat a la seva música, dit d'una altra manera. Feien que a la pista no hi hagués aquesta mena de segregació racial musical. I com acostuma a passar, en molts gèneres de la fusió, en va sortir l'èxit. Si ho volem simplificar, el Boogaloo surt com una mena de relació entre sonoritats afrocubanes, com el son, la guajira, el mambo, etc., amb el rhythm and blues i el soul dels negres estadounidencs. I de sobte va sorgir. Era música pensada per ballar. I quasi que podem parlar d'un pioner, el músic Mongo Santa Maria amb el seu hit Watermelon Man.

0: Jo, que sóc mig idiota, doncs mireu, em fa molta gràcia això de que un senyor faci servir el nom artístic de Mongo. Però bé, Mongo Santa Maria, nascut com a Ramon Santa Maria Rodríguez, en cap cas volia inventar un gènere, però així va sortir. Ell era un músic cubà, feia rumba, fonamentalment, rumba cubana, naturalment. Però un bon dia de 1963 va fer aquesta versió de Watermelon Man. I dic versió, perquè Watermelon Man, el venedor de síndria, que dona una imatge molt característica i molt racista també. Als Estats Units s'associa al negre rural, al negre pobre, com a consumidor de síndria. Ves per on. En fi, aquest tema era original del músic de jazz Herbie Hancock. Ja n'hem parlat, d'en Herbie Hancock, a la història de la música negra en un dels episodis, precisament en aquesta temporada de Bartiki. Aquest Watermelon Man va ser compost pel Herbie Hancock quan ell encara tocava amb el grup de Donald Byrd. En Herbie Hancock es va inspirar en els venedors ambulants de síndries que cridaven pels carrers quan ell era petit a Chicago. D'aquí ve el títol, l'home de les síndries o el venedor de síndries. Fixeu-vos, l'original era de 1962 i en Mongo Santa Maria fa una versió al 1963. Ell tenia una banda de músics llatins, també amb músics anglosaxons. I tenia com a pianista en Chick Corea. Però resulta que aquest va deixar aquest grup i temporalment en Herbie Hancock va ocupar el lloc. Parlo d'un Herbie Hancock joveníssim. Tenia aleshores 22 anyets. Nosaltres vam parlar de Herbie Hancock fa poquet a la història de la música negra, tot emmarcat en l'any, jo diria que seria el 82, alguna cosa així. En fi, tornem als anys 60, al 1962, 1963, i en Mongo Santa Maria va fer la seva versió llatina, diguem-ne, d'aquest tema, i donava forma amb una mena de fusió de jazz afrocubà i de sonoritats rhythm and blues com qui no vol la cosa. Sempre es pren aquest tema com una mena de pioner de l'assumpte. Aquí ja sabem que la cosa no és un tema que comenci així de saque, però podem parlar també d'un altre pioner, un senyor que responia al nom de Ray Barreto. Ray Barreto, Raimundo Barreto, un músic percussionista nascut a Brooklyn, però a fill de puertorriquenys, el que els gringos en deien un New Yorican, Puerto Rican from New York. La família va deixar Brooklyn i es va establir a New York, a l'Spanish Harlem, i aquest detall geogràfic és important, ja ho veureu. En 1963, en Ray Barreto publica un single que, si bé sona també com una charanga i té menys de rhythm and blues, va obrir també les mateixes portes que havia obert en Mongo Santa Maria. Anem a sentir el primer gran èxit transversal per llatins i per anglos que va fer en Ray Barreto. Això és El Batusi.
1: Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi.
2: ¿Qué quiere?
1: Oye, me dicen que tú eres guapo.
2: A mí, todo me tiene miedo.
1: No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera.
2: Más grande que yo no hay ninguno. Ah.

0: Caballero.
1: El Batusi, de 1963, insisteixo, tema de Ray Barreto, és considerat també un tema pioner del bugalú, perquè abans que el gènere no es definís plenament, a finals dels anys, a mitjans dels anys 60, doncs ja incorporava els seus elements essencials, la fusió de ritmes afrocaribenys amb el ritme blues nord-americà i, sobretot, també una estructura senzilla i repetitiva pensada pel ball i un fort protagonisme del patró rítmic per sobre dels arranjaments complexos que tindria doncs, altres cançons o altres estils, diguem-ne, del mambo tradicional. A més, el seu èxit comercial a Nova York va demostrar que aquesta barreja podia connectar amb un públic ampli, anticipant així doncs aquest boom que va patir el bugalú i convertint-se en un precedent directe, un proto-bugalú o un bugalú a banalet, si voleu. També té una certa anomalia, ja que el bugalú se solia caracteritzar per tenir lletres cantades en anglès o bilingües, anglès i espanyol, tot plegat per no apartar el públic no hispanoparlant. Però aquesta El Batusi, ja ho hem sentit, és totalment en espanyol, amb una lletra que no és ni cantada, com hem sentit, és una mena de diàleg, com si fos un beef de hip-hop inintel·ligible per un anglo. Després tornarem a parlar d'en Ray Barreto. També us haig de comentar, i us ho confesso, que si fa 30, 20, 15 anys em diuen que faria un programa de ràdio dedicat a un estil de música llatina, no us hagués cregut. Sempre hagués estat un estil musical, així com a generalització, que no m'agradava en absolut. També tot ve del desconeixement, ja que per mi la música llatina eren aquelles coses galdoses que es posaven a les ràdios als anys 90. Tampoc és que ara sigui jo el fan número 1 de la música llatina, en absolut. Que també, dit així, doncs el que us dic és una generalització bastant perillosa. Però tornem a mitjans dels anys 60 i a les sales de festa i als programadors que veien que aquests estils a mig camí entre allò llatí i la música negra de sobte satisfeia tothom i omplia pistes de ball i, per tant, feia guanyar quartos. Fixeu-vos que ara ens anem directament a 1966. Han passat 3 anys del Watermelon Man i de El Batusi i 3 anys amb música pop, amics meus, pot ser tot un món. Seguim amb més música, amb el tema Fried Neck Bones and Some Home Fries de Willy Bobo, que és una peça emblemàtica que exemplifica la fusió entre jazz, soul i ritmes llatins pròpia de l'escena novaiorquesa, ja us dic, 1966. El tema destaca per una línia de baix repetitiva i una percussió rica i sincopada que convida directament al ball. Tenim un orgue i els vents, i això és el que li aporta un color de soul, de jazz molt característic, mentre que l'estructura, ja us dic, senzilla i accessible, reflecteix l'esperit del bugalú emergent. I un cop més ens trobem, i entra en anglès, va, anem amb en Willy Bobo, Fried Neck Bones and Some Home Fries.

Seguim en 1966 i si haguéssim de posar una cançó sobre la taula per explicar què dimonis és el Bugalú, sense fer una classe magistral de 20 minuts, probablement el que hauríem de fer seria punxar Bang Bang del Joe Cuba Sextet. No és només un clàssic, és gairebé el manual d'instruccions del gènere, però en versió festiva i sense teoria, que sempre entra millor. Aquí hi ha tot el que cal. Hi ha ritme llatí, hi ha energia de soul, simplicitat enganxifosa i aquella sensació de que els músics potser això també ja passa millor que tu. Cosa que probablement, siguem sincers, era veritat. Joe Cuba era el nom artístic de Gilberto Miguel Calderón Cardona. I entenc que si canvies el nom. En fi, el pare del Bugalú, li deien, o s'hi feia dir. El Joe Cuba Sextet venia d'una generació que havia crescut entre el mambo dels pares i el rhythm and blues del carrer. El resultat no podia ser gaire ortodox, i sort d'això. Aquest bang bang sona fresc, sona directe i sense cap interès a semblar complicat. El piano marca el ritme, amb insistència la percussió et col·loca exactament on has de moure els peus i feia així més fàcil de ballar per gent no versada en el ball llatí. Aquí no hi ha solemnitat, aquí hi ha ganes de festa i poca paciència per a floritures. I potser és justament això el que la converteix en una referència. Altres peces del moviment experimenten, barregen, proven d'altres coses. Bang Bang, no. Ho encerta. Defineix un so que és immediatament reconeixible i, sobretot, repicable. Cosa que explica perquè el Bugalú va esclatar tan ràpidament i és com si digués, mireu, és que era això, es tractava d'això. I la resta dels grups, doncs, en prenessin nota. Ara bé, si hi ha un moment d'aquesta cançó, hi ha un moment que queda gravat a la memòria col·lectiva, és el famós pont. La música baixa, es crea una mena de suspens gairebé teatral i apareix aquell bip-bip-ah, que no té cap mena de sentit, però alhora ho té tot. És absurd? Una mica. És efectiu? Moltíssim. És probablement una de les millors decisions creatives de la dècada. De cop, la cançó deixa de ser només una peça per ballar i es converteix en una mena de joc compartit entre músics i públic. Així, aquest bang-bang no només captura l'esperit del Bugalú, el simplifica, i també l'amplifica, i el fa resistible. I sí, potser no és la peça més complexa del món, ni falta que fa, tampoc ho pretén. I francament, quan alguna cosa funciona tan bé, tampoc no cal complicar-la gaire. Va, anem a sentir el Joe Cuba Sextet, això és Bang Bang.

Ens movem de 1966, ara anem amb Héctor Rivera, un músic que no té res a veure amb el personatge de la pel·lícula Coco, per si algú s'ho preguntava. Una cosa interessant del Boogaloo és el fet que la majoria de les portades dels singles mostraven gent ballant, principalment noies ballant, vestides a la moda de mitjans dels 60, i curiosament, la majoria d'elles amb aspecte de persona anglosaxona, la qual cosa no sé si denota un cert tuf racista o una clara intenció de transcendir el gueto racial. Insisteixo en el fet que el Boogaloo venia sent directament una música de ball. Per exemple, en la portada del single At the Party, de Héctor Rivera, apareixen dues noies rosetes ballant una mica això que us deia. Fora de Nova York, el Boogaloo va tenir ressò, però de manera desigual i mai un ressò tan fort com va tenir a Nova York. Als anys 60, el Boogaloo va ser sobretot un fenomen novaiorquès amb projecció puntual internacional. Va tenir, això sí, certa presència a d'altres ciutats dels Estats Units, aquelles que tenien comunitats llatines més extenses, per exemple, doncs a Chicago i Filadèlfia, amb el circuit de clubs i ràdios llatines, i fins i tot també a Califòrnia, a Los Angeles, amb una certa connexió amb les escenes chicano o latines, malgrat que allà era una altra història, perquè mentre que la costa est era una comunitat més aviat caribenya, a la costa oest era una comunitat més aviat centroamericana, i mal que els hi pesi als gringos o que s'ho pensin ells, no eren el mateix. Però, definitivament, en cap lloc no va arrelar això del Boogaloo tant com a Nova York. A Europa, inclòs a l'estat espanyol, tot això era més aviat una curiositat dins de la música llatina. De fet, ha estat una curiositat dins de la música llatina per diversos factors. El primer seria perquè ha tingut una vida molt curta. En realitat, el fenomen del Boogaloo no va durar més de 4 o 5 anys. I també perquè és una història molt lligada a una identitat concreta. Els joves New Yorican dels barris de Nova York. I també perquè, i ja ho veurem, va haver-hi una ràpida substitució per la salsa, que sí que es va exportar amb més força. Però bé, ja us dic, ja en pararem d'això. Tornem amb el senyor del qual parlàvem, amb l'Héctor Rivera, i amb aquest single At the Party, sí, single de 1966, que és un dels temes més emblemàtics del Boogaloo novaiorquès. Un cop més, i com sempre, ens trobem una combinació de ritmes llatins amb el soul i rhythm and blues, i amb una estructura el suficientment senzilla i orientada cap al ball. La peça, un altre cop, destaca pels aires festius, els cors i l'ús de l'anglès. Ja estem veient que això és una qüestió fonamental, perquè així la fan accessible a un públic més ampli. Representa perfectament l'esperit juvenil del Boogaloo, que era una cosa directa, urbana, molt urbana, híbrida, pensada per la pista de ball i per connectar cultures diferents dins de l'escena llatina i negra, l'escena pobra, en general, del Nova York dels anys 60. Anem a sentir com sonava aquest At the Party de Héctor Rivera.

I seguim amb aquest vertic i estiuent tan, tan bailongo que tenim aquest vespre a Ràdio Mollet quan falten, quan falta un minutet ben bé per dos quarts de vuit. I seguirem amb l'autoproclamat rei del Bugalú, en Pete Rodríguez. No seria el primer ni l'únic autoproclamat rei del Bugalú, però bé, un tio, en Pete Rodríguez, un altre cop segona generació d'immigrants, ell va néixer al Bronx el 1964, era fill de porto-riquenys, no s'ho creureu pas. El seu hit, I Like It Like That, és un altre com aquell bang-bang que he sentit abans, que segurament serien dels que es farien servir per il·lustrar si hem de definir què és el Bugalú, també anomenat, no ens oblidem, com a Latin Soul. En aquest cas, no ens trobem amb una portada que podria portar confusió i tenim una de més clàssica, amb la banda sencera d'uniforme, bé, un rotllo que s'hi assembla més als combos de... els discos de combos llatins d'aquella època. Però bé, estem parlant aquest I Like It Like That d'un hit de 1967. De fet, aquesta I Like It Like That va ser banda sonora no fa gaire d'un spot publicitari de beguda alcohòlica, diria que era una mena de remix, però la tornada enganxifós al màxim, aquesta es mantenia. En Pete Rodríguez va estirar el xiclet i va voler munyir la vaca durant els dos anys posteriors a la seva explosió amb aquest I Like It Like That i va anar fent, incloent un engendre anomenat Christmas Boogaloo, també el 1967. De fet, aquest és un dels primers enregistraments que mencionen directament el terme Boogaloo. Bé, musicalment, les composicions d'en Pete Rodríguez, doncs un cop més es basen en ritmes llatins com el son o la guaracha, però integren el que ja venim dient, línies de piano més simples, seccions de vent amb influència soul i una forta presència vocal, sovint doncs amb cors, etc. Això feia que la seva música fos més immediata i fàcil de seguir, doncs això reforçant el caràcter més de música de festa que tenia sempre el Bugalú. Més enllà de l'èxit comercial, en Pete Rodríguez representa un canvi generacional dins de l'escena llatina de Nova York i va ajudar a legitimar doncs una manera de fer la música llatina menys rígida del que venia sent, ja us dic, amb els mambos i els achachas. Però no allarguem més, no ho allarguem més, sentim, compte aquí, el rei del Bugalú, Pete Rodríguez, I Like It Like That.

Avui dia la salsa es considera el gènere llatí per excel·lència, però ja veiem que és un invent molt més modern del que es podria pensar. La salsa és un gènere que es va desenvolupar principalment a Nova York durant els anys 60 i 70 com a resultat de la convivència de les comunitats caribenyes, sobretot cubanes i porto-riquenyes, amb la cultura afroamericana de la ciutat. Fins aquí podríem dir ben bé el mateix que el que hem dit al bugalú. Però, primera cosa important, mal que els hi pesi a certs països hispanoamericans, la salsa és un invent gringo. I no és un estil totalment nou, sinó més aviat és una síntesi moderna de formes anteriors, especialment, doncs, pren elements del son cubà, del mambo, de la guaracha, el cha-cha-cha, però combinades amb influències del jazz i el rhythm and blues nord-americà. De fet, això mateix del nom de salsa es va popularitzar per descriure aquesta barreja de ritmes i estils. El seu origen, l'origen de la salsa, està íntimament lligat, ja us dic, al context social de Nova York. Un element clau en la consolidació del gènere va ser la creació l'any 1964 del segell discogràfic Fania Records, un segell fundat pel Johnny Pacheco i el Jerry Masucci. Aquesta discogràfica va reunir músics destacadíssims i va contribuir decisivament a donar forma i projecció internacional a la salsa. Però bé, ja ho estem veient. Abans de l'aparició de la salsa, doncs ja hi havia hagut el fenomen del bugalú. El bugalú també era una fusió, però amb diferències. En aquest cas, el bugalú és una fusió molt més directa entre els ritmes llatins i el soul o el rhythm and blues nord-americà pren molts més elements del soul i el rhythm and blues nord-americà i menys del jazz afrocubà. D'altra banda, i més diferències que podien trobar entre el bugalú i la salsa, és que el bugalú és una música molt més simple. És, ja us dic, de cara a festiu, per ballar, i sovint està cantada en anglès o en spanglish, si voleu. En canvi, la salsa recupera més profundament les estructures de la música afrocaribenya més tradicional, amb arranjaments més complexos i cantada gairebé sempre en llengua castellana. La diferència entre tots els estils no és només musical, sinó també cultural. El bugalú representava una generació jove que buscava connectar amb la cultura popular nord-americana, mentre que la salsa quasi és el contrari, va esdevenir una forma de reafirmació de la identitat llatina, mentre que el bugalú eren llatins que volien connectar amb el seu entorn nord-americà. A la seva manera, la salsa, ja us dic, era una reafirmació de les arrels llatinoamericanes. Això explica, en part, per què el bugalú va tenir una vida relativament curta, mentre que la salsa es va consolidar com a gènere dominant. Però en aquesta casa ens agrada molt més el bugalú i sentim, doncs, més temes, més cançons amb en Johnny Colón i el seu Bugalú Blues.

és en Johnny Colón, amb un tema de 1967. Ja veieu que entre el 1966 i el 1967 van ser els grans anys del Bugalú. Un Johnny Colón que, per cert, tot i compartir cognom, no té cap relació familiar amb el músic Willie Colón, que va ser un dels pares a la salsa finals dels 60 durant els anys 70. Però seguim amb un altre nom que es pot relacionar amb el Bugalú, tot i que va transcendir aquesta etapa, el nom de Joe Batán. En Joe Batán és una música clau de la música llatina de Nova York dels anys 60, però té una història interessant, perquè d'entrada, a diferència de la majoria de noms que hem citat aquest vespre, no té ascendència porto-riquenya ni hispanoamericana en general. Ell és nascut com a Batán Nitoliano, a Nova York. Era fill d'una mare afroamericana i d'un pare filipí. I va créixer, això sí, a l'Spanish Harlem, en un entorn doncs marcat per la barreja cultural i musical. Els seus inicis van ser particulars. De jove va tenir problemes amb la llei i va passar per centres de detenció, on va començar a cantar i a interessar-se seriosament per la música. En sortir d'aquests centres de detenció, va formar el seu primer grup, el Joe Batán and the Latin Swingers, i ràpidament va captar l'atenció del segell Fania Records, en qui enregistraria els seus primers discos a mitjans dels anys 60. La mateixa Fania Records, que seria, doncs això, la referència a la salsa. En aquesta primera etapa, en Joe Batán es mou entre el soul i els ritmes llatins, creant doncs un estil híbrid que encaixa perfectament en l'estètica del Bugalú, i és un dels artistes representatius del gènere, amb cançons doncs això, que combinaven anglès, espanyol i un so doncs fortament influït pel rhythm and blues. Un dels temes més destacats d'aquesta etapa és Gypsy Woman, un hit de 1967. És una versió d'una cançó de Curtis Mayfield and the Impressions. La interpretació que en fa en Joe Batán és emblemàtica perquè exemplifica la fusió pròpia del Bugalú. Manté l'essència soul de l'original d'en Curtis Mayfield, però hi afegeix ritmes llatins, percussió caribenya i una sensibilitat pròpia dels barris llatins de Nova York. Vam sentir com era el Gypsy Woman a mans d'en Joe Batán.

Sentim encara en Joe Batán, un home que amb l'arribada dels anys 70 i la consolidació de la salsa, ell progressivament es desplaça cap a altres estils, però la seva etapa bugalú és la que ens agrada i continua sent fonamental per entendre tant la seva trajectòria com aquell moviment únic en què la música llatina i el soul es van trobar. Però més enllà del bugalú, en Joe Batán va continuar evolucionant musicalment, i durant els anys 70 i posteriors ha tingut una carrera ben llarga. De fet, no fa tant va arribar a signar un disc amb una banda d'aquí de casa nostra, Los Fulanos, que són una escissió o una nova versió de la Fundació Tony Manero. Això va ser, diria que fa uns 10 anys, alguna cosa així. En fi, en Joe Batán, tot i estar vinculat, ja us dic, inicialment a Fania Records, doncs ja us dic, es va anar distanciant del corrent principal de la salsa i la música llatina que la Fania Records anava empenyent per explorar un so més propi. I durant els anys 70, doncs, en Joe Batán es va apropar al so emergent de les discoteques i del primer hip-hop. El seu tema Rap O Clap O, una cançó de 1979, és un exemple claríssim d'aquesta transició. Aquest hit doncs combina una base clarament disco amb seccions de rap, molt primerenc, però rap. I és que cap a finals dels anys 60 el bugalú comença a desaparèixer i fins i tot en certs aspectes és progressivament substituït per la salsa. Aquest canvi es deu a diversos factors. D'una banda, hi va haver una voluntat per part de músics i productors de tornar doncs aquelles arrels afrocaribenyes i superar el caràcter més superficial, comercial del bugalú. D'altra banda, la indústria musical, especialment a través de Fania Records, va apostar clarament per la salsa, exportant-la internacionalment. A més, el fet de que la salsa fos cantada majoritàriament en espanyol doncs va facilitar la seva expansió a tota Amèrica i Llatina, a tota Hispanoamèrica i més enllà, cosa que el bugalú doncs no havia aconseguit. Insisteixo, no oblidem que el bugalú era una música orientada al ball, era com si diguéssim, i ho he dit al principi del programa, però no és tan una broma, era com si diguéssim el reggaeton de finals o de mitjans dels anys 60. Parlem tota la zona de bugalú, però també ho podeu trobar, de vegades ho veureu en portades de discos, etc., sota el nom de Xingaling. Els termes bugalú i xing-a-ling es feien servir sovint de manera gairebé intercanviable a la Nova York dels anys 60, ja que formaven doncs, això part del mateix fenomen cultural i musical, doncs això, que combinava ritmes afrocaribenys amb el soul i el rhythm and blues. Pel cas que ens ocupa, dir bugalú i dir xing-a-ling seria dir sinònims. Però bé, sentim més música també de 1967, això és en Ricardo Rey, Jala Jala i Bugalú.

Ja hem mencionat abans el Ray Barreto amb el seu hit de 1963, El Batuzzi. En Ray Barreto, recordem, senyor de nom real, Raimundo Barreto Pagán, neix a Brooklyn i, sent molt jove, s'allista a l'exèrcit i marxa a Europa durant la postguerra de la Segona Guerra Mundial. I allà, en Ray Barreto profunditza el jazz i ja torna als Estats Units i esdevé músic professional com a percussionista de percussió afrollatina. De fet, el seu malnom era El Rei de les Manos Dures. En 1968, en Ray Barreto publica un disc de títol Acid, on aplica totes les seves influències llatines i anglos, de jazz i de soul i de xarangues, i el que fa transcendeix aquesta temporalitat, potser fins i tot superficialitat del bugalú, com a música pensada per ser consumida principalment amb una pista de ball. Aquest LP, aquest Acid, el publica a Fania Records, que ja veieu que és un nom recurrent en tota aquesta història. Que tampoc no ens enganyi, això d'Acid. El disc surt en plena època psicodèlica, parlem del 1968, però no veu del rock psicodèlic, que vist ara doncs segurament molaria, però no és així. I segurament és un tema més estètic que cap altra cosa. Aquí veiem una amalgama de música llatina, música soul i amb un incipient funk. Als anys 70, el Ray Barreto seria un habitual de tota l'escena salsera, però mai no va tornar amb aquest nivell d'experimentació al que va arribar amb el disc Acid. I d'entre aquest

mentre encara estem sentint en Ray Barreto amb el Deeper Shade of Soul, hem si tot pogut sentir que al mig de la cançó hi ha un petit interludi que pren prestat del clàssic Rhythm and Blues, el Knock on Wood. En fi, això molt, tot molt significatiu, i ja us dic, el Ray Barreto després s'hi ficaria molt de ple a la salsa, col·laborant també amb d'altres, amb en Willy Colón, amb Celia Cruz, etcètera, etcètera, i pel meu gust perdria una miqueta d'aquesta experimentació. Evidentment, doncs, dins del seu camp era un músic i un percussionista excepcional, però les quotes d'experimentació i l'espurna que tenia aquest àcid ja no el tornaria a tenir cap més als seus treballs. En fi, per anar acabant, volia fer un aclariment. Compte que el terme bugalú té un canvi de significat molt clar entre els anys 60 i el que passa a partir dels anys 80. Als anys 60, bugalú, doncs ja ho hem vist, designava un gènere musical concret. En aquest context, el terme tenia un sentit clar. Era música, era ball, era els New Yorican sentint-se integrats amb les comunitats negres i amb el món anglo, i representava, doncs, això, un moment concret d'innovació dins la música llatina. Però a partir dels anys 80 aquest significat es va diluir, perquè el gènere, doncs, evidentment, havia desaparegut ja feia molts anys. En lloc d'això, la paraula bugalú va començar a tenir nous usos més simbòlics a la cultura popular. Cultura popular nord-americana, es va popularitzar la referència a la pel·lícula Breaking Two, Electric Boogaloo, de 1984. Si ho recordeu, vam parlar d'aquesta pel·lícula no fa gaire. Era una d'aquestes pel·lícules que es feien, doncs, per promocionar o per aprofitar-se de les modes del hip-hop i del breakdance. En fi, Breaking Two, Electric Boogaloo, doncs va ser una pel·lícula força cutre que va fer que això de Boogaloo passés a utilitzar-se d'una manera irònica per indicar com una mena de segona part, una repetició. I bé, fet aquest aclariment, doncs marxarem amb un darrer hit d'en Boogaloo ja més tardà. És 1969, és un hit d'en Jack Costanzo, que va acompanyat d'una cantant soulera, de manera que tot plegat sona molt soul, amb el tema Don't Squeeze the Peaches, un tema cantat en anglès un cop més. El mateix Jack Costanzo, que amb aquest mateix disc en feia una cançó que titulava Cebolles Verdes. I sí, ho podeu imaginar, era una versió del clàssic Green Onions d'en Booker T and the MGs, passat pel seu filtre Boogaloo. Aleshores, bé, Green Onions...

boies verdes. Ja ho hem dit, el gènere ja era... El 1969 es trobava a les acaballes i quedaria força enterrat per altres modes i altres moviments, i no seria fins a finals dels 90 i, sobretot, amb l'entrada del segle XXI, quan es tornaria a recuperar d'alguna manera, quan disc jockeys a la cerca de discos antics i oblidats de soul i de funk per punxar, donarien amb aquests enregistraments i fins i tot es van reeditar aquests singles amb discogràfiques, pues, com l'espanyola Vampy Soul, que és una subsidiària de Monster Records, o fins i tot la mateixa Fania Records, que revisitaria i reeditaria gran part del seu catàleg. Però ara sí, ara ja ens anirem amb en Jack Constanzo i aquesta molt soulera Don't Squeeze the Peaches.

0: I com us comentava ara, ja si marxem, marxem després d'haver fet aquest experiment amb la música llatina, força inèdita aquí a Cantiqui. Per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica i ens retrobarem la setmana que ve al nostre Bartiqui en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiqui. Ja sabeu, @BartiquiRM, tant a X com a Instagram. Podeu recomanar, feu like i aquestes coses que es fan, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiqui. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, aquí tocant botons. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana. Thank you.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent avassada que no us deixeu arrossegar per les mediocres corrents imperants i que, en canvi, sou capaços de discernir i escollir quina és la música que voleu escoltar. Salutacions i abraçades de Belén Lozada portant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon. Gent avassada, almenys, a l'hora de seleccionar músiques fantàstiques que us complaguin durant les dues pròximes hores. Anem avui amb una edició de gran varietat estilística que començarà a Bèlgica amb el nou àlbum d'una formidable Brass Band. Tot seguit viatjarem a Finlàndia amb el cinquè àlbum en solitari d'un artista ben creatiu que domina l'acordió i el cant de gola. A la secció multiusos, tres presentacions discogràfiques ben xules i diverses. Des del Marroc, fusió de sons berbers i contemporanis. Des del Quebec, la nova obra d'una aclamada banda de folk autòcton d'avantguarda. I encara des del Quebec, el disc d'un grup cosmopolita de cúmbia d'aromes puncarres. Per acabar l'edició en clau mediterrània, anirem a Sardenya i gaudirem amb la unió del músic més agosarat de l'illa i d'un curt polifònic masculí tradicional. Comencem, doncs, a la ciutat belga de Gant amb un àlbum fenomenal que vam rebre setmanes enrere, però que no es podia difondre fins ara. Ja frisàvem fa temps per presentar-vos Crank Up the Pressure, un treball discogràfic de Brass Matas, sensacional banda de vents que remena amb mestria peces pròpies de múltiples influències, com les tres que sonaran sense pausa d'aquí a uns instants. Crank Up the Pressure, Fisticuffs i Ocular Phenomenon.

Brass Matars és una banda de música steampunk de 18 membres, com dèiem abans, procedents de la ciutat belga de Gant, que combina l'espectacle teatral amb l'energia musical crua, amb una barreja única de ritmes de Nova Orleans, vibracions balcàniques, funk, drum and bass i ritmes contundents, creant els seus èxits de banda de música característics, composicions ballables i d'alta energia que captiven qualsevol públic, més enllà de quin sigui el seu gènere favorit. Coneguts ja a bona part d'Europa pels seus espectacles en directe explosius i plens de color i el seu singular vestuari, Brass Matars ofereix més que un simple concert. Cada actuació és un viatge festiu i teatral on la música, la performance i la narrativa immersiva conflueixen. El cert és que escoltant les agitades peces de Crank Up the Pressure ens venen moltíssimes ganes de veure'ls i escoltar-los en directe, que pel que hem copsat és un dels seus principals talents. Si no anem errat, són ja 11 els anys que porten Brass Matars donant canya pels escenaris i el que tenim entre mans és el seu tercer àlbum, un disc sensacional del qual gaudirem tot seguit amb l'audició d'altres tres perles: Clockwork Concerto, Puppet Play i Walk the Plank.

Tornem avui a contrades finlandeses, en aquesta ocasió amb un àlbum ben singular i agosarat, Haitari Marinadi, cinquè disc en solitari d'un extraordinari acordionista, Antipa Alanen, que, a més, és també ben talentós amb el cant de gola, aquell estil de cant hipnòtic propi dels mongols i d'altres pobles propers, que també té certes connexions atàviques amb el joik, l'estil de cant tradicional del poble sami del nord dels països nòrdics. Ja de per si aquests ingredients són prometedors, però és que, a més, Antipa Alanen posseix una gran creativitat a l'hora de composar les seves cançons i també a la d'incorporar arranjaments contemporanis que embolcallen la seva veu profunda i inconfusible i el so del seu acordió. De tot plegat sorgeix un repertori de 10 peces entre les quals en trobem de descaradament avantguardistes i d'altres amb un esperit més orgànic i pausat. En ambdós casos, amb el trasfons que Palanen manté des de sempre i en el qual la natura n'és l'eix principal. Anem amb l'audició consecutiva de les 4 primeres i formidables peces de Haitari Marinadi, el nou disc del genial músic finlandès Antipa Alanen, un d'aquells que podríem dir que menja la part de la resta, Ikibana, Takatuka, Aerobiki i Kilsikankuka.

0: päässä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.
1: Haitari Maridadi vet aquí el cinquè àlbum en solitari del compositor, cantant de gola i acordionista finlandès Antti Paalanen, considerat en bona part del món com a músic de culte que sempre ha treballat al marge del soroll. Cal dir, però, que Paalanen ha estat recentment a prop de fer un salt a nivell de popularitat molt més enllà del públic aficionat als sons d'inspiració tradicional. Resulta que amb el tema Taka Tuka, el segon dels quatre que acabem d'escoltar, Antti es va presentar al concurs televisiu finlandès que havia de determinar quin o quin artista del país els havia de representar en el Festival d'Eurovisió, tan popular com cascós, al nostre entendre. Hauria de ser ell mateix qui digués si el fet de quedar segon en aquest concurs i no anar a Eurovisió ha estat una sort o un inconvenient. Mai no se sap. Però, en tot cas, nosaltres, que no veiem la música només des del punt de vista del públic, estem encantats d'haver descobert, encara que sigui, d'haver-lo descobert, encara que sigui quan Paalanen ja té una edat. Tant la seva música flipant com la persona i el personatge que s'hi atrinxeren rere unes composicions sensacionals interpretades amb tanta mestria com amor. Us deixem uns minuts amb altres tres perles de Haitari Marinadi, el nou

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el moment de la nostra secció multiusos, un temps que en aquesta edició de Més Enllà número 927 continuarà sent ben variat i mantenint, com en la resta del programa, la fusió com a eix principal. Anem ara al Marroc, més concretament al sud del país, a la localitat costera de Mirlef, no massa llunyana de la ciutat d'Agadir. La presència berber en aquella zona del país a la Guita és important i, és clar, determina molt les expressions musicals d'inspiració tradicional. Tenim entre mans el mitja durada de Anouak amb d'aquell Chilling Medley, un treball d'Argan amb The Casbah Rockers, experimentada formació amb més de 3 dècades d'història, que ja en la seva arrencada, amb el seu primer àlbum editat l'any 1996, va posicionar-se com una de les bandes més interessants i aplaudides en el panorama del rock del desert. L'EP de Anouak amb d'aquell Chilling Medley, de fet, recull algunes peces de Berberism, aquell debut d'Argan and the Casbah Rockers de fa 3 dècades, i les reinterpreta amb tocs electrònics i de música tens. Un exercici de renovació que posa al dia el so original de la formació marroquina. Us deixem amb 3 estupendes peces del nou EP d'Argan and the Casbah Rockers, amb d'aquell Anouak i Chilling.

Marxem ara cap al Quebec per gaudir durant una estoneta amb Sir La Même Longueur d'Onde, el nou i flamant àlbum de Mélissande, una de les veus més aplaudides en el panorama musical francòfon del Canadà, que amb aquesta nova obra fa un pas més en la consolidació del seu estil característic, en el qual el folk quebequès, els sons d'inspiració tradicional d'altres contrades i l'electrònica de ball conformen una amalgama de fusions amb personalitat pròpia i inconfusible, optimista i engrescadora. Acompanyada habitualment per una banda de gran nivell, són ja més de 400 els concerts que la carismàtica Mélissande ha donat arreu del planeta, una diàspora que l'ha consolidat entre les artistes quebequeses més conegudes i valorades. Una part important de l'èxit de Mélissande radica en els seus directes d'energia contagiosa, en els quals sempre aconsegueix que el públic canti i balli amb l'alegria que transmet l'espectacle. Nosaltres en vam ser testimonis el 2018, quan vam veure i escoltar la quebequesa en un dels escenaris del Festival Womex d'aquell any a les Palmes de Gran Canària. Us deixem amb quatre peces ben marxoses de Sir La Même Longueur d'Onde, Francos d'Amèrique, Sadat Pasdier, Kinshasa, Quebec i Saint-Courir Toujours.

amb la següent proposta discogràfica no ens mourem de terres quebequeses. Des de Montreal ens ha arribat fa ben poquet el disc Arriba de Sumuro, una obra del grup Confusión, una banda de punk multicultural que barreja amb molta traça escapant mexicà, cúmbia xilena i música tradicional de la serralada dels Andes, en una celebració de composicions rebels i inconformistes. Confusión va ser formada el 2012 per dos immigrants xilens que es van conèixer en el districte de Verdun abans de la gentrificació d'aquesta zona de la ciutat de Montreal. Pablo, un rocker punk de Santiago, i Luciano, un multiinstrumentista impregnat per la música de protesta de la resistència indígena del sud de Xile. D'aquesta unió de forces i talents s'ha anat construint amb el temps, durant una dècada i mitja, la personalitat singular de Confusión, banda cosmopolita, eclèctica i combativa, que amb el disc Arriba de Sumuro fa un pas més endavant en la consolidació de la seva popularitat a nivell nacional i internacional. Escoltarem tot seguit tres peces fenomenals del nou disc de Confusión: Arriba de Sumuro, Traigo de mí i Lo justo.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Arriba el temps de la nostra secció Mare Nostrum, un espai on descobrim aproximadament un cop cada mes les músiques d'inspiració tradicional que es creen i interpreten en els països riberencs del Mediterrani, tot i que en ocasions aquestes músiques ens arriben de llocs llunyans, fins i tot de les Antípodes. Avui no serà aquest el cas, perquè tenim a les mans una joia procedent de l'illa de Sardenya, 20 de maig, un àlbum editat formalment en aquesta data exacta, el 20 de maig, que continua en la línia de fusions que ens ha servit de fil conductor des de l'inici d'aquesta edició de Més enllà número 927. I qui són els autors d'aquesta fantàstica obra coral? Doncs ni més ni menys que l'amic Paolo Angeli, qui ha acostat al seu territori d'agosarats sons mediterranis al cor polifònic masculí Tenore Murales d'Orgosolo, un grup estrictament folclòric d'aquesta localitat ubicada en la preciosa serralada del centre de l'illa. Així doncs, a 20 de maig trobem per una banda la pura tradició coral masculina sarda de Tenore Murales d'Orgosolo i la singular guitarra acústica tunejada del gran Paolo Angeli. Barreja ben sucosa, com comprovarem tot escoltant quatre delícies del disc. No s'hi assistiau, Meriare, La Fola i Bramas.

0: disc, habitualment en solitari, però que en aquesta ocasió arriba molt ben acompanyat. Cal dir que 20 de maio, a més d'un brillant exercici musical, és un homenatge als pastors de la regió muntanyesa on trobem la vila d'Orgosolo, de la qual diuen que és com una illa dintre de l'illa de Sardenya. Escoltarem encara més peces de Paolo Angeli i Tenore Morales d'Orgosolo, Tramuda i Stranzos. Som sempre a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.
1: Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra alla Gacano. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies. Per ser nosaltres benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc. Arrenquem amb George Gabarens. Benvinguts al Jazz Batussi.

tires noirs, aires de ficció criminal. Hem arrencat amb el tema principal de Xerxe l'Idol, composat per George Gabrens, un fill d'immigrants armenis criats a Grècia, que va fer música per un munt de pel·lícules de la dècada dels 60. Diuen que va escriure més de 150 temes cinematogràfics, que es diu ràpid. A la vegada va ser un dels socis musicals més fidels del cantant francès Charles Aznavour, un home de música com els d'abans. Seguim amb un altre artesà de les bandes sonores, en aquest cas italià, el senyor Piero Umiliani, tot un clàssic del cine negre dels 60, també de l'espagueti western, del giallo, aquest gènere de terror que va fer furor aquí també als cines de barri. I a diferència de Gabrens, Umiliani, fora de la música de cine, va tenir un parell de hits internacionals sota el seu propi nom. De la pel·lícula Il piacere proibiti, escoltem Notte in Algeria.

no té in Algèria. Era un tema del compositor italià Piero Umiliani, que després segur que tornarà a aparèixer. I d'Itàlia tornem cap a França per escoltar un tema de Christian Chevalier, un habitual de les bandes sonores noirs dels 60. I aquí sentirem un tipus de tema molt recurrent en aquest cine negre europeu. Imagineu l'escena, un club de jazz, la típica cava afrancesada, amb parelles assegudes, embadalides i fumant en silenci i escoltant la cantant. El tipus de tema, un mig temps o una balada crepuscular. En aquest cas, Street in Manhattan.

0: Okay, I'll be back in a minute.
1: Era la veu blanca de Glenda Lade i el vibràfon de Christian Chevalier de la pel·lícula de 1959 de Jean-Pierre Melville, Deuxième Danse Manhattan. L'escena corre per internet i en aquest cas no és en un club, sinó que es veu el combo de Chevalier i Lade als estudis Capitol de Nova York, i per tots aquells frics que els agraden les tècniques de gravació, la disfrutareu. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tu, sí, avui la cosa va de cine negre de mitjans del segle XX, quasi tot europeu. Després sonarà algun tema yanqui, però creiem que la lectura del jazz cinematogràfic americà en mans europees té molt i molt encant. Us he dit que Piero Umiliani tornaria a sonar, doncs aquí va, i ara amb la trompeta de Chet Baker. Això es diu Tensió.

Sentíem encadenades dues melodies. Primer, la detenció de Piero Umiliani, i després, sense sortir d'Itàlia, hem anat amb Piero Piccioni. I d'Itàlia ens anem cap a Anglaterra, on trobem a un dels saxofonistes més emblemàtics del jazz dels anys 60, Toby Hayes. És un de la generació del famós Ronnie Scott, potser no tan conegut, clar, Toby Hayes no tenia un club de jazz. Coses a part, Hayes va fer un munt de bandes sonores, i a part cal dir que en si els seus temes, els seus arranjaments sempre van ser molt cinematogràfics, molt evocadors. Sentim-lo amb aquest segon moviment de Southern Suite.

0: Jazz Batussi.
1: Amb Dani Nelo.
2: Impressionant, espectacular. Aquests bongos segur que eren els de Jack Costanzo. Això era Tavi Hayes, el saxofonista Tavi Hayes i la seva orquestra amb el Southern Suite. I no ens movem d'Anglaterra, on John Barry, un dels compositors anglesos de bandes sonores més prolífics, va escriure The Beat Girl, una pel·li de culte plena de rebel·lia juvenil, noies pecaminoses, intrigues criminals, etc. Un John Barry que poc després va composar i va arranjar les bandes sonores per la franquícia de James Bond. Anem, doncs, a una peça d'aquest Beat Girl que es diu Plaer Immediat.

immediat. Sí, senyor. Si esteu escoltant aquest capítol en cotxe, segur que esteu vivint una pel·lícula molt més interessant i suggerent que la dels cotxes que us rodegen, que estan escoltant noticiaris avorrits. També, en produccions de cine negre europees, sovint apareixen temes amb accent llatí. És el cas de Vaya Patí, un tema de Gonzalo Fernández que apareix en la banda sonora de Les Enemies, de 1962, dirigida per Eduard Molinaro. Una banda sonora compartida amb el gran Marcial Solal. Això es diu Vaya Patí.

Vaya patida, Gonzalo Fernández per la cinta Les Enemies. I després de la descàrrega de Fernández, tornem al romanticisme decadent dels italians dels 60. Seguim amb el piano de Giorgio Gaslini, que el 1960 va escriure Blues a l'alba per la pel·lícula La Notte, de Michelangelo Antonioni, i amb un elenc tremendo amb Jean Moreau, Monica Vitti, Marcello Mastroianni. Buf, fantàstica, Blues a l'alba.

sentíem primer el pianista Giorgio Gaslini i després hem seguit amb el mambo de Henry Crolla. Segueixen a la sintonia d'ICAT. Això ja és Batussi i ja saps, ja ho saps, que pots escoltar aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la plataforma 3CAT. I ara sí que creuarem l'Atlàntic per escoltar a un dels mestres dels mestres dels mestres de les bandes sonores, el senyor Elmer Bernstein. Ja sabeu, tot un favorit Batussi que hem sentit en algunes de les seves diferents facetes estilístiques. Avui el farem passar amb aires noir, amb aires de melodrama fosc. Anem amb el tema d'obertura de la pel·lícula Sweet Smell of Success, Dolça Olor d'Èxit, cinta dirigida per Alexander McKendrick al 1957.

Així començava Sweet Smell of Success, amb un Burt Lancaster i un Tony Curtis impressionants. De la mateixa banda sonora, però amb la formació del bateria Chico Hamilton, que per cert apareix ell i apareix el seu combo com a part del cast, com a part dels personatges de la pel·lícula, doncs escoltem el seu Goodbye Baby Blues.

Goodbye Baby Blues, una de les peces interpretades per Chico Hamilton i els seus per la pel·lícula Sweet Smell of Success. Tornem ara a Europa i tornem amb el compositor Piero Umiliani, i una vegada més, perquè hem trobat un tema en el que apareix Gato Barbieri, sí senyor, el saxofonista de Rosario, un argentí il·lustre que va passar la història de les bandes sonores amb la polèmica L'últim tango a París. Doncs aquí, uns anys abans del seu superèxit internacional, es posava al servei d'Umiliani amb aquest Il Nero.

Escoltàvem primer El Nero, de Piero Umiliani, i després hem seguit amb el trompetista anglès Dizzy Rees. Manyacs, ens acaba el temps, hem de marxar, hem de guillar. Per tant, anem amb un tema super icònic. Sí, us pot semblar una miqueta empalagós, però doneu-li una oportunitat. Es tracta del tema principal de Farewell, My Lovely, aquí traduït com Adeu, nena. Una pel·lícula de 1975 dirigida per Dick Richards i protagonitzada per Robert Mitchum fent de detectiu, fent de Philip Marlowe, sí senyor. Ja de gran, bastant currat, però amb una classe i estil inigualables. El tema és de David Shire. Això és Farewell, My Lovely.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba. No hi ha temps per més. Avui hem tingut sorpasso a mitjanit. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc i a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

comencen per F, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Escoltes ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que